0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Li m'he aixecat des de tan avall i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

matant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudència Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby, I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya. Amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I, de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però, repetim, el matí es presenta molt assolellat, amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival Homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empat a 2 del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: Joan Molines, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Sí? Sí. Festa major, bé?
4: Sí, sí, sí, tranquil·leta.
3: Bueno.
4: Sí. Sí, sí, he aprofitat també per descansar, per sortir una mica.
3: Molt bé.
4: I bé.
3: No participes a cap ball ni aquestes coses, no? Com
4: no, abans...
3: Bon vendrellenc que ets?
4: No, jo no em considero BTV.
3: Jo... No, no, jo no ho he dit, Dic bon vendrellenc.
4: Bueno.
3: Jo sóc bon vendrellenc i no sóc del Vendrell, ni visc al Vendrell.
4: Jo he sigut
3: com considero bon vendrellenc?
4: Jo he sigut de Vendrell de tota la vida i em considero poc vendrellenc.
3: Havia sortit abans per això en algun bar?
4: Sí, abans havia fet. L'únic que els últims anys ja ho miro des de fora, també vaig al meu ritme. I...
3: Podem saber?
4: Sí, havia estat a la Víbria, després al... al Borinot, i amb algun altre així també.
3: Molt
4: sí.
3: Bé. Sí, oi, sí, doncs al foc, principalment?
4: Sí.
3: Que bé.
4: No, jo sóc molt arrítmic, així que jo els balls populars... Li deixo per la gent que en sap més que jo.
3: Bueno, el foc també té el seu punt de...
4: No, sí, el foc m'agrada, sí.
3: Molt bé.
4: No, i ara el miro des de fora.
3: Doncs
4: sí, i a més, com tenim l'oficina i a la plaça Vella, des de dalt
3: no,
4: es veu...
3: No, clar, clar, ho tens.
4: Es veu espectacular.
3: Sou privilegiats,
4: sí,
3: és
4: obvi. Espectacular.
3: Exacte, tot el que passa en aquest escenari principal, que sempre és la plaça Vella. Doncs bé, això, festa major finiquitada, anem més enllà, ja. I justament, avui ens vens a parlar, crec, d'un projecte personal, empresarial... I que ha agafat molta volada.
4: Sí, fa, no sé si 2 o 3 programes vaig dir que estava esperant que em confirmessin un tema, que ens l'adjudiquessin per poder anunciar. I l'altre, el dimecres passat, si no me'n recordo malament, ja va sortir i em fa molta il·lusió. O sigui, bueno, realment Goyle es crea del botó al pànic, fa 9 anys. Fa 9 anys Goyle es crea del botó al pànic. No es deia Goyle, es deia Uga Alerta,
3: sí,
4: era
3: sí,
4: totalment
3: sí.
4: Diferent. I de més... Però Goyle és d'allà l'únic que vam tirar cap a altres verticals, no només el botó del pànic.
3: Tot va començar aleshores. Un sí. Projecte, entenc, que es va crear i va començar el Vendrell, no?
4: Sí.
3: L'Ajuntament del Vendrell va ser el primer usuari
4: sí.
3: d'aquella primera aplicació, que era això, que era l'UV Alerta, que és això, era un botó de pànic.
4: Era un botó al pànic. Això neix de la mà de l'alcaldia antiga, dels que hi havia abans dels actuals i de la mà del Jordi Altarriba de l'exinspector de Calafell. I això neix fa 9 anys, a mi em venen amb una necessitat, que és, hi havia un problema a la Via Verda. La Via Verda és la que va des de Vendrell fins a Sant Salvador
3: o Marroc. Ruta del colesterol.
4: La ruta del colesterol, exacte. Sí. Hi havia un problema i entre totes les opcions que contemplaven, doncs on era fer una aplicació. I em van contactar i em van dir, volem fer això. Jo en 2 setmanes vaig arribar amb el que jo creia que havia de ser l'aplicació i la van tirar endavant.
3: Molt bé.
4: Ara, per desgràcia, ja no són clients. Ja van preferir no seguir donant el servei. És una llàstima. Però sí, jo dic que sempre amb molta il·lusió que Goyle, que ara és una altra cosa totalment diferent, però el botó del pànic neix aquí a Vendrell fa 9 anys.
3: Ostres.
4: Com a pioners. Sí,
3: interessant. Sí. Molt bé. M'agradarà saber, després ho expliquem, si et sembla, com es dissenya i com funciona una aplicació d'aquestes característiques.
4: I tant.
3: Però anem cap a l'actualitat i aquesta informació, que sí que és cert que ara, el que tu has dit, aquesta concessió d'aquest botó del pànic ha arribat a molts municipis i ciutats de Tarragona.
4: Sí.
3: De tarragonès.
4: Sí. A l'octubre de l'any passat surt una licitació d'instal·lar el botó del pànic a 7 municipis de Tarragona.
3: Val.
4: Que són Reus, Tarragona, Cambrils, Constantí, la Canonja, el Catllà i Mont-roig del Camp.
3: Val.
4: Ells van fer una licitació conjunta, ells es van ficar d'acord al 7 per dir, mira, volem fer aquesta licitació, volem que aquesta sigui l'aplicació i tot això són les funcionalitats que ha de tenir.
3: Val.
4: És la licitació més dura en la que ens hem presentat, o sigui...
3: Sí? Sí, era... Si ho vas comentar l'altra vegada, eh?
4: Era una licitació molt dura en l'aspecte de que havies de complir molts requisits. O sigui, no només havies de complir el requisit tècnic, sinó el requisit financer, requisit de que ja has d'estar en municipis, o sigui, jo no podia haver fet això si no tingués res abans, perquè una de les clàusules, una de les, dels punts del plec, deia que havies d'estar a mínim 3 municipis fent el mateix. Llavors, o et dediques a això o,
3: clar,
4: o no ho pots
3: fer. Complicat.
4: I era una licitació dura, o sigui, eren 50 pàgines, entre diferents documents, 50 pàgines de licitació, mica més, mica menys, i una licitació molt tècnica, o sigui, havies de complir molt, molt específicament cert tipus de funcionalitats. I per sort, nosaltres les complíem totes.
3: Molt bé.
4: I molt content. Han sigut 8 mesos patint, perquè clar, amb una licitació no saps qui es presenta, no saps quin pressupost, va per punts...
3: Sí, sí.
4: Encara que jo tenia la confiança de que estàvem molt ben posicionats, perquè al ser una licitació tan dura és una barrera d'entrada per moltes empreses, sempre es pot presentar amb algú. I sí que és veritat que en aquest àmbit som 3 empreses a nivell estatal on altres som la més puntera i la més gran... Però, clar, els altres també es poden presentar, o potser pot deixar algú nou, o algú que no coneixem. Llavors, jo amb això sóc molt patidor, i han sigut 8 mesos de patir, però molt content, molt content, molt feliç, i amb moltes ganes ja de ficar-ho en marxa, que ara estem en l'últim període de la licitació, que és els 15 dies on poden recórrer les altres 2 empreses que s'han presentat, que vaig parlar amb elles, i en principi ningú recorrerà, així que deixem passar els dies, i...
3: Molt bé.
4: I molt content... I amb molt d'orgull.
3: Sí, tant, jo crec que sí,
4: Sóc una persona que disfruta poc els èxits, perquè és la meva feina, o sigui, la meva feina és tenir èxit, llavors és com si amb un repartidor de correus li demanes que celebri quan reparteix una carta, o sigui, no ho farà, però sí que és veritat que és un gran projecte, o sigui, són molts diners, o sigui, bé, són, amb 4 anys són 629.000 euros, és l'oferta que vam fer. Llavors, hòstia, això per nosaltres són molts diners, ens ajuda molt a seguir creixent i ens segueix posicionant com a referent estatal en això, que és la part de posar el pànic.
3: Sí, sí, sí. Vol dir que a partir d'ara o l'aplicació ja està dissenyada i es posa en marxa, o un cop ja heu aprovat la licitació, és el disseny de l'aplicació?
4: No, sí. L'aplicació ja havia d'estar operativa, o sigui...
3: Val, és a dir, quan ja opteu a... aquesta convocatòria, ja havíeu de tenir l'aplicació ja...
4: És que no podies optar si no tenies algú funcionant.
3: D'acord.
4: O sigui, ja havies de tenir un producte funcionant, desenvolupat, implementat a municipis...
3: Sí. Val. Tot i que cada municipi, o en aquest cas, clar, si s'han ajudat aquestes àrees, té les seves particularitats.
4: Correcte.
3: No?
4: És una licitació conjunta, però són 7 municipis diferents.
3: I tots ells amb les seves aplicacions diferents.
4: Sí.
3: Val.
4: Sí, o sigui, són com 7 aplicacions diferents. L'únic que va sota d'un mateix paraigües, que és l'equip que ho gestionarà des de l'Ajuntament de Reus.
3: Val. Estem parlant molt de l'aplicació i el botó del pànic, però ho podem explicar una mica més?
4: Sí.
3: En què consisteix, Vull dir, què són aquestes aplicacions?
4: És molt fàcil. És una aplicació que permet que la ciutadania pugui enviar qualsevol emergència a la policia en menys d'un segon.
3: Val.
4: Sigui que t'estan furtant, sigui que t'has caigut pel carrer, sigui que t'estan perseguint, sigui que has vist un incendi, sigui el que sigui, que puguis avisar a la policia en menys d'un segon que tens aquesta

0: Visualment?
1: És una pantalla on tens diferents boletes, a cada boleta és una emergència diferent, llavors quan tu llisques la boleta al mig, llavors és quan s'executa l'enviament de l'alerta.
0: D'acord, que és arrossegar...
1: I és arrossegar perquè així evitem les falses alertes, perquè clar. Si són clics, fer un clic és molt fàcil.
0: Ja.
1: I com no ho permetem, perquè no volem que la gent pugui cancel·lar un enviament per evitar que si passa alguna cosa de veritat ho pugui cancel·lar si algú m'amenaça, doncs fent el lliscament evitem molts falsos positius.
0: Ostres.
1: Tenim molt estudiat això.
0: Molt clar, i aquí vindria, aquí on va aquesta part, que a mi també crec que és molt interessant, que és el disseny d'aquesta aplicació, sí. Que no està fet a l'atzar, sinó que suposo, m'ho estic preguntant així a l'atzar, està feta i dissenyada per utilitzar-la en estat de crisi, en estat d'alerta o en estat de pànic, no? Justament.
1: Exacte, és una pantalla que té diferents boletes, cada boleta és una emergència diferent, llavors l'enviament és tan sol lliscar. I ja està pensat d'una forma, per exemple, jo sempre ho explico, tinc la mà petita. O sigui, jo si intento, ara pels que no m'esteu veient, jo ara estic agafant el meu mòbil, i si intento anar-me'n a la cantonada dreta, agafant el meu mòbil amb l'esquerra del mòbil, jo no puc.
0: Clar, no t'arriba.
1: Perquè no m'arriba, o sigui, sí. Només pràctic. Llavors vaig dissenyar una pantalla on qualsevol tipus de mà, sigui esquerrà o dretà, sigui d'un mòbil gran, un mòbil petit o el que sigui, fos ràpid d'enviar, perquè en un moment d'emergència no li diràs a la persona, escolti, perdoni, que esperis un moment que envio l'alerta. No, obriràs el mòbil i l'enviaràs d'una forma urgent i ha de ser molt ràpid. Llavors, és un menú circular, al centre de la pantalla, molt visualment, molt pensat perquè el disseny sigui molt fàcil, i allà ho tens tot. O sigui, no has d'anar pantalla dintre de pantalla dintre de pantalla, sinó allà ho tens tot, llisques i automàticament s'envia.
0: Bueno, que és això, que està dissenyat perquè la reacció sigui instantània,
1: sí,
0: i en una situació d'emergència no hagis d'estar entrant en menús i triant allò que necessites.
1: I l'enviament ha de ser en menys d'un segon.
0: Val.
1: O sigui, la nostra barrera de lo màxim que pot tardar una alerta és de menys d'un segon. Llavors, més enllà del disseny, també hi ha molta optimització de sistema, quan et comença a ubicar, quina és la forma ràpida d'enviar-ho, com ho fa, bueno, hi ha tota una enginyeria darrere perquè funcioni el més àgil i el més ràpid i fiable possible.
0: Sí, sí, sí. Jo recordo que en alguna ocasió, inclús amb la Sílvia, quan ens havia acompanyat i parlàvem una mica aquesta part visual, que havíem parlat això, de l'importància dels colors, inclús de la geometria, tot el que surt, que tot està pensat, i en aquest cas, evidentment, encara més.
1: Sí, sí, tot està pensat i està orquestrat perquè la gent quan entri ja sigui entrar i enviar.
0: Clar.
1: Sí, molt fàcil.
0: Això vol dir que quan veu, en la primera vegada, veu començar a dissenyar aquesta aplicació, suposo que tot passa per un primer disseny, no sé si visual o logístic de com ha de funcionar, informàticament parlant, però clar, implica que hi hagi molta feina de disseny.
1: Realment va ser una inspiració divina.
0: Ah, mira.
1: Això, quan vaig ficar-me a fer l'aplicació, de tots els tipus de disseny, van fer 4 o 5 dissenys, o sigui, més amb tipus format, em surt la paraula en anglès, grid, que és com taula, per dir-ho així. No, graella, perdó. En format graella, però no m'acabava d'agradar, perquè era molt, molt normal. Jo volia també fer alguna cosa diferent, alguna cosa que la gent reconeixés visualment quan ho veiés, i va ser dels primers dissenys que vaig fer, un menú rodó, i l'única aplicació que conec que té un altre menú rodó és Glovo. Som els únics. I jo la vaig fer abans de Glovo.
0: Sí, però no és que
1: que ens copiessin també. Glovo ni ens coneixia.
0: Clar.
1: Però vull dir, dos equips que no té res a veure l'un amb l'altre vam arribar a la conclusió de que el menú rodó és un menú diferencial, és un menú fàcil de fer servir i és un menú peculiar. Llavors, sí que després vam veure els pros i els contres de fer un menú rodó, què passa amb pantalles grans, què passa amb pantalles petites, com això va amb una tablet, com no, i a partir d'aquí sí que vam fer una elaboració molt més àmplia. Però de tot el que hem canviat en 9 anys, el menú rodó no ha canviat.
0: Val, es continua mantenint.
1: És part identitària de l'empresa.
0: Ostres, que bé. Sí. Abans que la creiéssiu vosaltres, existia una altra aplicació similar?
1: No t'ho sé dir. Sé que després d'anar altres sí que s'han creat coses, perquè al final tampoc és que estiguem enviant coets a la lluna. Al final és un botó al pànic. Al final donem moltes més coses, però per lo que sempre en reconeixen en aquest àmbit és el botó del pànic. Pues segurament s'havia fet alguna cosa, segurament. Però a nivell estatal no coneixi res, no. O sigui, som els número 1.
2: Clar, clar, clar.

0: Clar, o sigui, hi ha molt poca competència amb això, cosa que és bo i és dolent. O sigui, més competència vol dir que tens més mercat. Bo és perquè són menys.
1: No, clar, final... clar, està bé. I perquè la idea és vostra, i... o la idea inicialment, sí. O la, el desenvolupament d'aquesta idea inicialment és vostra. Clar, aquí hi ha la particularitat de que és un botó del pànic oficial. No? És a dir, que aquell avís arriba a instàncies de oficials de policies, bombers, és a dir, que no va a vés a saber on o amb un enllaç o amb una companyia privada, en aquest cas.
0: És que aquí la gran barrera d'entrada, que és el que a nosaltres ens protegeix, és que si no tens policia darrere, clar, no té molt de sentit fer-ho. No. Clar, has de tenir l'Ajuntament de cara i has de tenir la policia de cara, perquè clar, uns són els que paguen, els altres són els que la fan servir. Llavors, sí o sí necessiten els dos interlocutors alineats amb això. Uh-huh. Llavors, ara nosaltres ja estem amb aquests 7 municipis, ja estarem a 20 i pico ajuntaments, alguns molt petits i alguns molt grans. O sigui, des de, per exemple, Roda de Barà, que són 6.000 persones de mitja l'any, menys l'estiu, que en són moltes més, fins a un Reus, un Oviedo, un val. Pamplona, que són municipis de 300.000 i llargs habitants. O sigui, estem en municipis molt grans.
1: No, no, i tant, i tant. Clar, suposo que tecnològicament les policies d'aquests municipis també han de tenir algun tipus de sistema...
0: No, ells només necessiten un ordinador.
1: Això, és a dir, ells ho reben a través també, suposo, d'un programa informàtic o d'una aplicació que tenen ells exclusives, eh?
0: D'una pàgina web.
1: Val.
0: Ells ho reben a través d'una pàgina web.
1: D'acord.
0: Ells només necessiten un ordinador amb accés a internet. No han, no han d'instal·lar res als seus servidors.
1: Jo em referia a això, eh?
0: No han de fer cap inversió.
1: Val, els hi apareix el missatge d'alerta,
0: sí,
1: amb la ubicació, en què consisteix, llavors ells envien
0: correcte
1: la patrulla o el que faci falta.
0: Correcte.
1: Ostres. I s'ho pren bé, la policia?
0: Sí.
1: Sí? És un bon sistema per ells?
0: Sí. Sí, sí. Amb tots aquests anys només ens han deixat de ser clients un ajuntament,
1: que és aquest
0: del Vendrell.
1: I per què? No hi entrarem, eh? Però hi ha una altra empresa que fa això o actualment no hi ha botó de pànic aquí al Vendrell?
0: No hi ha botó de pànic. I jo sé, no amb 100% de certesa, però tinc... o m'han comentat que estaven buscant alternatives bastant més cares que la nostra.
1: Sí?
0: Sí. Però no sé, això hauríem de portar algú que
1: no, sí, sí,
0: algú
1: sí,
0: d'allà.
1: Sí. No deixa de ser curiós.
0: No deixa de ser curiós i a mi em sap greu que d'on neix una aplicació així, jo on vam ser pioners, perquè sí, vam ser pioners amb això, que s'hagi deixat de banda. Però bueno... al final són decisions i
1: no, sí.
0: I jo vull creure que no hi ha res personal, que al final és tot, com dic sempre, business és business, i que si no ho volen fer servir és perquè deuen tenir una alternativa millor o perquè no els hi deu rentar lo suficient.
1: Però és curiós això, no?, que en altres municipis, en altres ciutats del territori de l'Estat, on s'aposti per aquesta aplicació i per aquest servei, que ha de ser de prou qualitat per portar-lo a terme.
0: No, així
1: és valorat, em refereixo, que, ostres, des de la proximitat, no?, i del foment a l'empresariat local, doncs no s'aposti per fer-ho així. Però bé, no, ja dic, eh? No hi entrarem.
0: Podríem parlar de moltes històries, no només nostres, podríem parlar de moltes més històries
1: on
0: estaria molt bé que s'apostés algú més pel talent del territori. No només nostre, eh? O sigui, hi ha molt de talent aquí.
1: Per la xarxa empresarial.
0: Hi ha molt de talent i hi ha gent molt bona fent coses molt guais que més enllà de tecnologia, de molts altres àmbits,
1: sí. Estaria
0: genial que s'apostés per això també.
1: Clar. Perquè clar, aquí suposo que rere tot això també per part vostra, com allà com a empresa, Joan, que a vegades sempre parlem d'aquest biomi, no?, d'empresari, en aquest cas, vosaltres sou tecnològics, però també no deixeu de portar una empresa amb el que significa, etc. També intueixo que deu haver-hi una part comercial.
0: Sí.
1: És a dir, teniu un equip que parla amb ajuntaments, amb policies, oferint, en aquest cas, ja sé que feu altres coses, però en aquest cas oferint això, suposo, no?
0: Sí, sí, sí. En tot el tema dels municipis, sí que és veritat que no tenim un equip dedicat a municipis, per una simple raó, sinó és com nosaltres som una eina addicional, o sigui, nosaltres no som una eina crítica com a tal. O sigui, hi ha, per exemple, software policial, que és crític perquè una policia funcioni. Hi ha pues, diferents software que són el seu dia a dia, és com el seu programa del dia a dia.
1: Sí.
0: Nosaltres
1: sí.
0: Som un afegit. Uh-huh. I no serem mai un software policial, perquè no és el nostre.
1: Sinó
0: nosaltres som un afegit que dona un gran valor al municipi, ajuda la ciutadania, ajuda l'Ajuntament i ajuda la policia, ajuda a les tres parts. Clar, però no som de vida o mort, per dir-ho així.
1: Yeah.
0: Clar, nosaltres tenir un equip dedicat a això... hi ha municipis que els tanquem en un mes, hi ha una reunió, hi ha municipis que tardem 4 anys en tancar-los. Mantenir tota una plantilla amb tant de temps se'ns feia farragós. Llavors, jo sóc el que vaig a vendre municipis.
1: Sí, tu fas de comercial,
0: sí,
1: també?
0: Sí, bueno, jo faig de tot. Però sí, sí, tinc bastanta tasca comercial. I després, nosaltres tenim acords amb empreses que venen solucions a municipis, uh-huh, que nosaltres som una de les solucions que venen. O sigui, per exemple, càmeres, radars, software policial. O sigui, tenen un ventall de diferents opcions i nosaltres som una de les opcions que comercialitzen. I això ens va molt bé, perquè sí que és veritat que ells cobren un percentatge de la venda que fan,
1: sí,
0: però per nosaltres no és una inversió de cost fix,
1: clar,
0: per tenir, doncs, empleats o el que sigui, sinó vaig jo i el cost que jo comporti, però ens acostumen a venir perquè aquestes empreses ens venen als municipis, o inclús municipis que pregunten per nosaltres. O sigui, escolta, he vist que tal municipi hi ha un botó al pànic, qui és aquesta empresa?
1: Clar.
0: Llavors, així va venir Gelida, així ha vingut Olot també, que són altres municipis que també ho ficarem en marxa ara durant l'estiu. Llavors, Gelida va venir a través de Vilafranca i Olot a través d'un de les empreses aquestes que ofereixen altres tipus de serveis.
1: També entenc que la personalització de cada municipi o de cada ciutat, de cada ajuntament, deu canviar, no? Suposo que no sé si canvien els dissenys...
0: És a dir, l'únic que no canvia és el menú rodó.
1: D'acord.
0: Això no canvia.
1: Perquè l'aplicació base és sempre la mateixa.
0: I perquè sabem que funciona.
1: Clar. No, i tant.
0: És peculiar, és representativa i sabem que funciona. Llavors, personalitzem qualsevol aspecte de l'aplicació.
1: Val.
0: Colors, icones, logos...
1: Escuts, el municipi...
0: Escuts, qualsevol cosa es personalitza. L'únic que no personalitzem i no personalitzarem a un curt plaç, de moment, és el menú rodó.
1: Val.
0: És identitari nostre.
1: Això no canviarà, eh?
0: No canviarà. És el que ens diferencia.
1: No, està bé. Però clar, també el que deies tu, no? Es busca, en aquest cas, la simplicitat per estalviar l'errada, no? Per evitar l'errada. Com tot més simple, més difícil és que pugui arribar a fallar, no?
0: Correcte.
1: I una mica va per aquí, eh?
0: Sí. I això tenim molt medit de lo bo que és aquest menú per enviar el botó al pànic.
1: Clar. Però clar, això fa que sigui més complicat de fer, entenc, no? Allò de dir, buscar sempre la simplicitat i allò, el menos és más, fa que sigui més difícil al contrari del que ens podem imaginar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i no només això, sinó la gent té una conceptualització d'aplicació peculiar, perquè al final diuen, mira, doncs jo m'inspiro amb Instagram, jo m'inspiro amb Airbnb, m'inspiro amb WhatsApp, m'inspiro amb tal, i la gent espera aquestes coses. Clar, quan tu els hi vas amb un menú diferent,
1: clar, diuen,
0: hòstia, és peculiar. I els expliques el per què i la gent ho entén i ho compra.
1: Sí.
0: Però inicialment és, hòstia, quina aplicació més peculiar.
1: Bé, és això.
0: Sí.
1: I es descarrega com una aplicació totalment
0: aplicació normal.
1: Aplicació
0: amb el nom que cada municipi vol. Per exemple, el Vendrell es deia Eubalerta, Calafell es diu Seguretat Ciutadana Calafell, em sembla. A Xavi es diu Xavi Alerta, Arrecife Alert, a Pamplona PMP Alerta, o sigui, cada un tria el seu nom.
1: Sí.
0: Això deixem a l'equip de màrqueting i de comunicació de l'Ajuntament que tria el nom que vulgui.
1: Molt bé. I així com a concessió, com el que heu tratat amb aquests municipis, era la primera vegada que ho fèieu?
0: Així de gran, sí.
1: Així de gran...
0: És la licitació més gran mai feta del botó al pànic a tot Espanya.
1: D'acord. Ostres.
0: Sí.
1: Tenim per posar magnitud el que significa i que per això és noticiable, i per això ho veurem als mitjans de comunicació, justament.
0: Jo no vaig trobar, ni jo, ni la intel·ligència artificial, ni ningú va trobar una licitació tan gran del concepte del botó del pànic a nivell estatal a Espanya.
1: Val.
0: Sí.
1: Està molt bé. I a més amb això, tenint en compte aquesta funcionalitat de bueno, que qui més qui menys, jo crec que ja tothom va amb un mòbil a la butxaca, que és aquesta intenció. També crec, no sé si és parlar de la competència o no, però sí que per exemple Google té, no? Jo crec que tu pots configurar el telèfon que tocant-lo diverses vegades també faci una alerta i aquestes coses.
0: Sí,
1: no?
0: Però són coses diferents. Això contactes amb el 112... Això ja són sistemes més governamentals.
1: D'acord.
0: Però només et permet fer l'SOS.
1: Uh-huh.
0: Hi ha municipis que volen SOS, emergència mèdica, incidències via pública, o sigui...
1: Val. Unifiquen tot.
0: Sí, i no només això, sinó el sistema no només permet enviar l'alerta, sinó permet també que l'Ajuntament et pugui enviar notificacions. Llavors, des d'un s'estan passant bitllets falsos, a una bona festa major, a un hi ha un carrer tallat. O sigui, també, també li permet a l'Ajuntament enviar comunicats a tota la ciutadania.
1: Vale, així, doncs aquesta aplicació es converteix en un punt de contacte,
0: és una eina de
1: comunicació.
0: De comunicació bidireccional, sí.
1: Val.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, altra vegada les dades pel mig, ja veig.
0: Sí, sí.
1: No, en certa manera, és a dir, que a l'Ajuntament els interessa conèixer les dades de la seva ciutadania per adreçar aquestes informacions públiques, eh? No, no per res, eh?
0: Bueno, i perquè
1: per
0: hi ha... O sigui, si tu ara busques, per exemple, les, la informació de Vendrell, està molt desperdigada. Està algú a la web de l'Ajuntament, algú amb l'Instagram de festes, algú al no sé què del TAC, algú amb... Bueno, o sigui, està desperdigada per diferents canals. Nosaltres el que intentem és unificar-ho, unificar els canals.
1: Molt bé.
0: Que estigui en un sol punt.
1: Val, i això amb la mateixa aplicació, entenem, eh?
0: Sí.
1: Doncs, sempre amb la mateixa aplicació.
0: Sí, perquè tenim múltiples aplicacions, no té sentit.
1: Val.
0: No, perquè t'has d'instal·lar diferents aplicacions...
1: No, no, sí, sí, sí, sí.
0: La gent ja reticent en instal·lar-se en una,
1: ja,
0: com per instal·lar-se en diverses.
1: És veritat, és veritat, sí, és sí, veritat. Sí. Ostres, que interessant, eh? El que és això, no només la creació de qualsevol aplicació, sinó... La gestió o la comercialització que suposa per vosaltres això,
0: sí,
1: que és molt interessant.
0: Hi ha un punt que per mi és el que més m'agrada i és que amb això sí que pots canviar la vida d'una persona.
1: Ja.
0: Perquè s'han donat casos on gràcies a l'aplicació una persona ha pogut avisar la policia i hem pogut, i la policia ha pogut evitar que escalés a més.
1: Ja, ja.
0: O sigui, hi ha hagut casos de violència o agressió sexual on la gent ha avisat i gràcies a això s'ha evitat el que es podia evitar.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: No hauria de passar mai, no.
1: No,
0: no hauria
1: de...
0: O sigui, quan menys gent faci servir l'aplicació, millor és la seguretat del municipi. Però, si no, que la gent sàpiga que tenen aquí una eina.
1: Sí,
0: I això a mi m'agrada molt. O sigui, el trasfons del botó del pànic, més enllà de la quantitat de diners, que està genial i és fabulosa, i de l'impacte, a mi el que més m'agrada de tot això és que amb aquest tipus d'aplicacions ajudem realment a les persones i els hi podem canviar la vida. Llavors,
1: no està bé, sí.
0: És...
1: No està bé, està
0: és
1: bé.
0: El que a mi em fa moure cada dia.
1: No, no, està clar, està clar. És, bé, és una visió també molt interessant i a més, per la qüestió que sí que també s'ha de dir, que és d'aquella aplicació que tant de bo mai l'haguessis utilitzat, per suposat. Però ara, també no estem en uns temps que sembla que la seguretat personal doncs estigui com molt afectada.
0: Correcte.
1: I jo crec que és molt millor anar amb una aplicació d'aquestes característiques que no anar doncs amb un spray d'aquests pimienta que està molt
0: correcte
1: de moda,
0: sí,
1: o qualsevol altra... No, que...
0: no hauríem de necessitar res.
1: No, no, no, per això.
0: Però nosaltres
1: per
0: sempre
1: això
0: diem, quan menys... O sigui, quan menys la gent faci servir l'aplicació, millor,
1: sí,
0: però quan l'hagi de fer servir ha de funcionar
1: al 100%. No, però clar, està clar.
0: O sigui, en el moment en què funcioni, o sigui, en el moment que la gent ho necessiti, allò ha de funcionar com oli amb un llum.
1: Sí, sí, sí. Encara que no hi hagi cobertura?
0: No, necessites cobertura. Però encara que tinguis molt mala cobertura.
1: D'acord. Perquè el 112, per exemple, sí que pot funcionar sense cobertura, no? Alguna cosa... Cobertura telefònica, entenc.
0: Bueno, hi ha coses que van per satèl·lit i de més, però són xarxes tancades.
1: Val, no, tens que veure. És a dir, que amb molt poqueta cobertura, però sí que veia ara de cobertura, pot arribar a funcionar.
0: Amb molt poqueta cobertura funciona, sí. Amb molt, molt poqueta cobertura funciona.
1: Clar, perquè és molt senzilla i amb poques dades ja pot funcionar. Entenc, eh?
0: Sí, sí,
1: ara
0: sí.
1: Ara m'estic fent una mica com el xulo, eh? S'ha de dir.
0: No, perquè nosaltres ja hem creat tot un sistema molt optimitzat perquè l'enviament de dades sigui molt ràpid.
1: Clar. Molt bé. Sí. Hosti, Joan, doncs enhorabona per la part empresarial, només dir-ho, per aquest orgull vendrellenc, que jo també m'hi afegeixo.
0: I tant.
1: I a més, aquest orgull de ràdio i de col·laborador, que a més ets col·laborador de la Calaixera.
0: I ho seguiré sent.
1: Sí, no?
0: I espero venir amb més temes així.
1: Sí.
0: Espero venir amb més temes així. En tinc un altre que en parlarem en un altre programa, relacionat amb intel·ligència artificial.
1: Perfecte.
0: Però deixem en un altre programa perquè jo he de marxar en 3 minuts.
1: Per això ho deia, per això em començava a comiar.
0: I no, molt content i també molt content de posicionar el Vendrell com a referent tecnològic. O sigui,
1: fantàstic.
0: No n'hi ha molts.
1: No.
0: Però jo content de ficar el meu granet de sorra amb això fins que al final pues acabem marxant, si és que en algun moment hem de marxar.
1: Bueno.
0: Però de moment seguirem ficant a Vendrell al mapa,
1: doncs
0: almenys en l'aspecte tecnològic.
1: Sí, Vendrell, hub tecnològic.
0: Ojalà, m'encantaria.
1: Estaria molt bé, eh?
0: M'encantaria perquè vol dir que hi hauria un ecosistema molt bo i un ecosistema
1: no
0: suficientment atractiu perquè empreses tecnològiques vinguin.
1: Molt bé, doncs que sigui
0: però
1: així.
0: Però bueno, algú ha de començar, llavors.
1: No, doncs vinga, per això dic que sigui així, que nosaltres ho podem explicar.
0: Clar que
1: Joan,
0: sí.
1: Endavant, gràcies.
0: A tu,
1: fins
0: Pere.
1: La setmana
0: que vagi bé.
1: Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
7: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
8: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

Sento com es mouen les estrelles dins el cel. Escolto el respir dels arbres a cada moment. Busco les paraules que fa temps s'han dut al vent.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees. També una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
4: Hola, me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
5: Eres Spider-Man.
3: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres.
4: Me llamo Peter Parker i...
3: Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
4: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
3: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
6: Crees que soy el escorpión?
3: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta sens dubte ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. I és aquest tràiler.
7: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
3: Annie Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Annie Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
7: No quiero romper mi racha.
8: ¿De qué?
7: De no escuchar tu música.
8: No quise apartarte.
7: Lo hiciste.
3: Tot i que també té aquest punt de comercialitat aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals i bé, tot i així segur que arriba a les cartelleres que tenim a prop.
7: Hay una conexión.
3: I després de Mother Mary, altres pel·lícules també destacades. En aquest cas, atenció, producció catalana, que a més és una cinta que està rodada en català. I això sempre està bé. Estem parlant de Mala Bèstia, que arriba als cinemes, una producció catalana dirigida per Bàrbara Ferrer. La protagonista és una adolescent que viu en un centre d'acollida i veu l'oportunitat de començar de nou quan una família decideix acollir-la. Però les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
9: Li va deixar marca.
3: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
10: Si et fas gran. Aleshores desapareixes.
3: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana, que, mira, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
11: Chicos, yo me largo ya.
12: Vente con nosotros.
3: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
13: Julio.
14: ¿Qué quieres ahora?
13: Queremos invitarte a tomar la última copa.
14: ¿Esperáis a un amigo?
13: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de miles.
3: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara. Per aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
0: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio Al Vendrell, 107.1.
2: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
3: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobades socials.

0: que anem fer al Vendrell.
1: Molt bé.
0: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, uh-huh, bueno, afortunadament es van accelerar.
1: Que bé, que bé.
0: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
1: Al centre, molt bé.
0: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
1: Molt bé, que bé.
0: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament el centre.
1: Oh, i tant, i tant.
0: És un lloc de molta activitat,
1: sí,
0: activitat,
1: sí, sí,
0: cultural, més aviat cultura tradicional, no?
1: Uh-huh.
0: I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts,
1: que bé.
0: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
1: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
0: Doncs sí.
1: Mira les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
2: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment a l'indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
1: Exacte.
2: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics, i de fet continuem sent un grup d'amics que, veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2. I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones. Sí, la veritat és que molt bé. Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, sí.
2: I a més vam començar amb la gent de Llorenç, i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que
1: sí,
2: és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
1: Que bé.
2: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars, i això, i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-nos-ho molt bé.
1: Clar.
2: És una activitat molt comunitària, i això és el que ens ve de gust de fer.
1: Amb això ja està tot dit, ens ho volem passar bé. No, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat.
1: Ja.
0: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica la

0: relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial. I es comuniquen aquestes jams i acudeix gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres, inclús a vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexe.
1: No hi ha gènere aquí,
0: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
1: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, eh? Que sí, eh?
2: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
1: S'ho passa bé,
2: com deies tu abans. I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet farem una dins de la Festa Major. Ens han dit des de l'organització si volíem anar i vam dir, doncs vinga, endavant, som-hi. I demà anirem al Papiolet i justament això que us deia, no? Quan hi ha molta gent que va mirar i mira, veu com balla la gent, i el que farem demà és també una classe oberta, és a dir, aquelles persones que mai han ballat i que els agrada la música i que diuen, home, a mi m'agradaria fer un tastet, doncs això, demà a les 8 del vespre a Papiolet farem, doncs això, no? una classe oberta i després posarem música perquè la gent pugui ballar, qui ja en sap una mica o bastant pugui gaudir, i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
1: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi, però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no?, que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
0: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
3: Ostres!
0: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos Vull dir que això són 15 o 20 horetes, uh-huh. o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
3: Molt bé.
0: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no? Vull dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube ja, no t'atreveixes, no?
1: No.
0: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Uh-huh. amb el swing, pues l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de músiques són molt conegudes. Uh-huh. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb sí, la sí, qual sí. Vull dir, és molt familiar,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Vull dir, el ritme.
1: Clar, a més, això, el ritme és molt característic, no? És aquest, sí. aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no? Sí, en certa sí, manera, sí. Que sí.
0: Sí, de veritat, sí. Ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem fer la classe oberta del març,
1: sí.
0: Que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, i a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
1: Clar, que bé.
0: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
1: Clar.
0: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
1: Que bé, que bé.
2: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent això, de 50, 60, però també veus de 30 i en veus de 80 i 90.
1: Mm.
2: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
2: Totalment. O sigui, mental i física.
1: Mm-hmm.
2: Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també. I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer,
1: mm-hmm.
2: Que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin,
1: clar,
2: doncs,
1: clar.
2: Aquest cervell, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
1: No, que dosses nivells, també s'ha de dir,
2: Exacte. Sí, sí, sí. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Wow.
2: O sigui, que dius...
0: Ostres, clar.
2: A Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això,
0: sí,
1: perquè
0: encara... amb ella, aquest home, sí. Aquest sí, home sí, va sí. ser el campió d'Espanya de swing fa sí. moltíssims anys.
3: Espectacular.
1: Sí, sí. Sí. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí, doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
0: Sí, sí, sí, perfectament, perfectament.
2: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower,
1: uh-huh.
2: que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
2: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
1: Clar, clar, clar, clar, clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que du posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, així ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no? De trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no, amb això, que sé?
2: Sí, totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
2: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
2: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
2: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
2: o sigui, que això,
1: dia,
2: el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
1: clar,
2: gent.
1: Clar, sí, sí, sí. I a més un ball que és com, no vull ficar la pota ara mateix, eh? És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no? Més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
0: Sí, sí, vull dir, que ens has de preguntar, no?
2: I a més això, fas molt bones amistats.
1: Clar,
2: sí. A part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
1: Sí.
2: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar, clar, clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
0: Aquestes... No hem arribat a aquest nivell.
1: No.
2: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
1: Sí,
2: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
1: Clar, clar, clar,
2: clar. Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
2: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
1: val, sí, i dona el toc.
2: Sí, o amb unes faldilles. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament, no, que va, o sigui, és molt obert aquest ball fins i tot amb això, amb el
1: molt
2: vestuari.
1: Molt bé, que veus, doncs, tots sí, són virtuts,
0: fora,
1: eh?
0: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
2: Exacte.
0: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
2: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
0: Sí, sí.
2: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Uh-huh. Això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit, perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diguem Barcelona contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any. Vaja. O sigui, sempre trobes una moguda.
1: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja em dic que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
2: Sí, sí.
1: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
2: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et vellis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
0: i aprofites per quedar-te ballar.
1: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut però que realment ho vulgui provar, tornem a recordar que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam també és això,
0: Tenim una ja amb el Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta o el que duri.
1: Val.
0: O el que duri, i després la ja pues, fins a les 10 i mitja.
2: Exacte.
1: Fantàstic.
2: I serà... Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
0: I aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues una mica per anar anunciant ja el proper curs que farem a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
1: Val.
0: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
1: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també, hi sou ben actius,
0: sí.
1: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et dic.
0: Home,
2: esperem.
1: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco un instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No sé, vingut jo mai massa a ballar, no se'm dona massa bé,
2: Però, sí, de vegades tens sorpreses, perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
1: Ostres,
2: i ballen bé, eh?
1: Que bé, ostres, que bé. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres, Pere.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau. They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: But he laughed out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
5: La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.
6: Ja és divendres i un fet que ens ho evidencia, bé, ja fa estona, que estem en aquesta jornada d'avui divendres, però qui rectifica que és divendres és aquesta pròpia secció i aquesta sintonia que ja sona. Montse Porcel, molt bon dia.
7: Molt bon dia, calorós. Sí. I de ple estiu de Caliche, però què hi farem?
6: Bueno, no podem canviar-ho, em sembla.
7: No, mira, és qüestió d'hidratar-nos i avall.
6: Sí.
7: Avui començaré doncs, pels més petits, que no ens hem d'oblidar doncs, que si fem lectors i lectores des de petits, tenim alguna cosa per endavant. A més, és que són els que més... En principi que gaudeixen, no?, de que els expliquis contes, de que els llegeixis, que mirin, i hi ha tanta bibliografia que no s'acaba mai, també, no? És com la novel·la, doncs, amb literatura infantil i juvenil. Doncs us en vull recomanar dos, però que és pels més petitons. Un que es diu El ratolí que es va menjar la lluna, d'un autor... De la República Txeca, després una mica quatre coses d'aquest autor, perquè té molts contes pels més petits molt i molt interessants. Aquesta doncs és una història doncs així que en diríem sensible, tendra, no? De l'amistat d'un ratolí que es queda allò embadalit amb la lluna, no? Com que per ell és una cosa doncs com molt molt important, però clar, se la vol menjar. Hi han unes il·lustracions molt molt molt a molts colors, i a més una cosa curiosa també per l'ofici d'aquest autor, amb una tècnica d'aquarela i amb algunes pàgines també que estan trucalades. També doncs hi ha un joc per veure la lluna quan és plena o quan no. per tant és un conte doncs, molt, molt recomanable. Aquest autor, Pet Horacek, va néixer a Praga i que des de petit diu, he trobat que volia ser il·lustrador, es nota doncs, amb la il·lustració d'aquest conte i d'altres que ha fet, no? I ell diu que preferia mirar les fotografies i dibuixos de l'interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia 15 anys va entrar a l'Escola Superior d'Art de Praga i va estar treballant 2 anys en una agència oficial de publicitat i de disseny. Després va estudiar doncs, a l'Acadèmia de Belles Arts de Praga, on va conèixer la seva dona, en qui es va traslladar a viure a Anglaterra. Va començar a treballar en llibres per a nens quan va néixer la seva primera filla, diu, i des de llavors no ha parat. I està guardonat doncs, en diferents premis, no? Busqueu perquè té molts contes, però sempre pels més petits. Un molt... que és molt... que... com diguem, que té molta anomenada, que és el monstre blau, l'oca ruca, el pingüí blau, i seria una mica d'aquests contes que en diem àlbums il·lustrats, que predomina més la imatge que el text, no? Doncs aquí us deixo el ratolí que es va menjar la lluna.
8: Molt bé.
7: I acabarem, també pels més petits, el gat esplat, que forma part de tota una col·lecció d'aquest gat. També és un autor estranger europeu, Rob Scotton. L'esplat diu que està nerviós perquè avui és el seu primer dia a l'escola de gats. Està espantat i busca mil excuses per no anar a classe. Un cop arriba a l'escola i veu com el reben els companys, es posa més tranquil. Però tot es complicarà quan la seva mascota, que l'ha acompanyat el primer dia de classe, que és un ratolí, sortir de la motxilla de l'esplat a l'hora d'esmorzar, que és un llibre també molt ideal per parlar amb els nens i les nenes del seu primer dia a l'escola, tant a la llar d'infants com a l'escola, eh?
8: Sí,
7: a partir
8: sí, sí.
7: d'un conte doncs, introduir aquesta doncs, que el primer dia doncs, ha de ser un dia doncs, de divertit i sobretot treure les pors, que l'únic que serveix a les pors és per anquilosar-nos. Però bé, està molt bé també. I doncs això, clar, no és qualsevol gat, és un gat negre i molt divertit. I això forma part d'una col·lecció d'aquest autor de Rob Scotton. Això està molt bé de fer aquestes col·leccions doncs, com la vaca Plisplau, perquè, diguem-ne, agafa la idea d'un protagonista en diferents circumstàncies, no? Que també els acosta, en el fons, a la literatura. No?
8: Clar,
7: que
8: sí.
7: Per tant, està molt bé aquestes col·leccions, que n'hi ha moltes, per als més petits, de conte infantil.
8: Molt bé.
7: Ara anirem als grans. Els grans per poder llegir bueno, aquest estiu i sempre, però sempre sembla que l'època de l'estiu...
8: Sí, l'estiu convida, clar, estem de vacances, i
7: sí.
8: Jo crec que qui menys, sempre ens emportem un llibre, no?, per vacances, no?, quan marxem fora, sempre...
7: El que ens agrada llegir, sí, moltes vegades és en format tablet, perquè a vegades, jo em vaig amb avió i m'emporto... És igual.
8: És llegir,
7: no?, a la platja, que els llibres tenen aquest petit, bueno, inconvenient, que a vegades són més incòmodes, no? Però bé, sí que és veritat que és una època que crec jo que es llegeix més, sobretot doncs, la gent doncs, que té vacances, que treballa i a l'estiu doncs, pot aprofitar-ho més, no? Començarem per un... pensat en dues novel·les. Una me la va recomanar una amiga també molt lectora, jo no l'he llegit, és aquelles que, però bé, també es pot recomanar perquè el tema em sembla molt interessant, que es diu Comeràs flores. És la seva primera novel·la, de Lucía Soya Sobral. El tema és una mica complex, una mica complicat i de vegades incòmode, com ho explica aquesta autora, no? Te'n vas donant compte a mesura que es entren al món de la protagonista. I a més ho vius des de la pròpia realitat de cada lector o de lectora, no? És que el tema és una mica fort. L'autora ha assenyalat, això ho he trobat i és interessant en algunes de les entrevistes per promocionar aquest llibre, que el sentiment que es repeteix

0: violència de l'abusador. També que la classe social també té un paper important a les conseqüències de les violències que reben. A veure, sí i no, perquè jo penso que el tema doncs, de la violència, en aquest cas concret, cap a les dones es dona, crec jo, en qualsevol classe social.
1: Sí, tant, que sense dubte.
0: En qualsevol, inclús en qualsevol ambient, no un ambient és pitjor que l'altre, no? Llavors ella afegeix, la precarietat influeix en el fet que quan vulguis anar-te d'una relació no puguis fer-ho per no tenir on anar. No sols perquè l'agressor va ser capaç de trencar la teva xarxa, sinó perquè potser no tens diners per llogar un pis o per refer doncs, econòmicament la teva vida. A veure, això és la història, no? Però jo crec que passava molt més a l'època, diguem-ne, quan jo era jove, m'explico. És a dir, quan, no sé, alguna vegada ho hem comentat, no?, que estem parlant de l'època, diguem, de l'època del franquisme, hi havia unes lleis, a veure, no era obligatori que una empresa ho fes, però a moltes empreses hi havia dins la contractació que quan una dona es casava havia de plegar. Per tant, ho permetia la llei, no eren totes les empreses, però això es donava. Què passa? Et cases, et va malament el matrimoni, i què feies tu? Què feies? Clar. En família, i moltes dones, i això és la realitat, no cal escriure novel·les per veure, jo ho he vist també al meu voltant, de dones que no es van poder divorciar perquè econòmicament no ho podien fer.
1: Aquesta dependència cap a...
0: I a mi no eren dones que dones maltractades, no, però bé, que no els hi va anar bé el matrimoni,
1: no, el que sigui, doncs...
0: i van voler, i no podien, i van haver de diguem-ne, aguantar, perquè econòmicament, a veure, si és veritat que podien buscar feina, això també és veritat, no? Però moltes vegades, doncs clar, ja havien sortit del món laboral, potser ja eren grans, bé, per tot un... I ara potser això no crec que passi tant. Però bé, això és el que la novel·la doncs, transmet, que aquesta protagonista es troba, doncs això, sola i sense mitjans econòmics, no? I a part això, molt recalca el sentiment de la víctima i el sentiment doncs, de culpa. Per tant, una novel·la doncs, una mica doncs, bueno, que tracta aquest tema. No? Aleshores, diu ella també, diu, quantes més eines tingui, serà més fàcil detectar-ho a temps. Aquestes eines poden ser de molt tipus, jo crec. Al voltant que t'ajudi algú, la família, que es dongui... Vull dir, que realment t'apoyin a vegades, doncs, una amistat o que diguis, no, a mi em passa alguna cosa i vaig, jo què sé, a una teràpia, etcètera, no? Però que no és igual sortir d'una relació si no arribes a fi de mes que si tens molts diners. Bé, aquí ho deixem, no? L'autora, doncs, amb el llibre ajuda a acostar al públic l'experiència de dones que han sofert violència masclista. Però l'autora també explica que per crear el personatge, això també va bé de documentar-se prèviament amb persones que han passat per això. Creuen que són les úniques que estan passant per això i se senten ximples en creure que estan soles, però quan vaig començar a observar comportaments em vaig adonar que els d'elles es repeteixen moltíssim. Sembla que hi ha un manual no escrit per a ser un maltractador. És a dir, és un tema, doncs, això, molt complex. Molt complex, sobretot quan hi ha fills. Sembla que en aquest cas doncs, no hi ha fills, no? Bé, doncs, l'autora, una autora doncs, nascuda a Marín, un poble d'Astúries, l'any 89, tan jove, viu actualment a Oviedo, on ha creat i coordinat, des del 2022, el Club de les Lletres Salvatges. El 2023 va ser seleccionada a la residència literària de la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostela, dirigida per l'escriptor Javier Peña. Col·labora a La Vanguardia i ha escrit per a diverses revistes. Aquesta, Comeràs Flores, és la seva primera novel·la. Sembla doncs, que ha tingut bastant èxit. És de llibres de l'Asteroide i és de l'any passat, per tant és una novel·la nova, no? es veu que s'anava nut.

0: tingut un èxit de vendes, cosa que és que es venen pocs llibres, o n'hi ha tants que molts llibres queden una miqueta, doncs, amb unes vendes molt minces. Doncs sembla que aquest ha tingut cert èxit, no? I a més ha rebut els premis Ull Crític del 2025 i Càlamo Llibre de l'Any del 2025. Sembla que està en vies de traducció a 14 llengües. Està en català i també, doncs, en castellà. Per tant, aquí us deixo Com eras flores, no?
1: Va
0: poder no és una lectura molt estiuenca. Bé, amb els bé,
1: no,
0: s'ha de llegir
1: sentit,
0: de tot.
1: Sí, s'entén.
0: No,
1: s'entén.
0: Però bé, vull
1: però
0: dir,
1: bé, sempre
0: aquí està,
1: bo
0: sempre
1: llegir i parlar sobre això, sempre.
0: Ah, això mateix, no cal que sigui el 8 de març. Els 8 de març són sempre i no haurien de, bueno, no, d'existir, sí, però
1: no,
0: bé.
1: Sí, però no caldria
0: la temàtica,
1: que tant de bo no s'haguessin de celebrar aquestes commemoracions, però que vol dir que ja ho tindríem tot molt més igualat, eh?
0: Sí, no, ja, però clar, no parlem de que violències n'hi han de tot tipus,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això, per suposat, no?, de violències, però en aquest cas es concreta, doncs, en unes violències de l'home, de les parelles masculines cap a les dones, no? Bé, i ara acabarem amb un llibre, l'última novel·la, el Lluís Llach, l'autor cantant Lluís Llach, ha escrit algunes novel·les. Jo, per exemple, ja fa temps que vaig llegir, i ara també una mica recomanar, doncs, Les dones de la principal, que està molt bé aquesta novel·la. És la història de tres dones, tres generacions, àvia, mare i filla, que són unes que tenen propietats de vinyes, per tant, unes dones, diguem-ne, d'una classe social pagesa, doncs, alta, i que en un moment donat, doncs, se'n fan càrrec de la propietat de vinyes, no? Però clar, per una part hi ha aquesta història, però per l'altra, bé, es diu la principal perquè la principal era un local social del poble on passa aquesta novel·la. Però la vegada, que també està bé, és com una mena, és una novel·la, és un thriller, no? Hi ha un assassinat, a més el 18 de juliol del 36, del capatàs de la finca d'aquestes tres dones, llavors ja una investigació. I és una novel·la, és interessant perquè s'ajunten els dos temes, no? Del tema, doncs, d'aquestes dones emprenedores, clar, tres dones que se'n facin càrrec, doncs, de la finca, de la vinya, i aquesta investigació per part d'un inspector de policia. Ja la vaig llegir fa temps, però és interessant. Hi ha escrit tres o quatre novel·les més, i la d'avui és la seva última novel·la, que també interessant, que es diu El llibre daurat, amb un subtítol que diu Per què les dones? Diu, un altre tema, mira, que també té que veure, no? És una novel·la històrica, sobretot històrica, marcada al segle XIII, i està ambientada a la frontera de Catalunya amb Occitània, en aquella zona, no? I descriu el món de les ramalleres i els ramallers, aquelles persones que, a través, doncs, de cultivar, de recollir plantes, les convertien en remeis per curar moltes coses. Bé, una mica fins ara. Ara també, i a més no deixa de que, és veritat, la diguem-ne, la indústria farmacèutica es dota d'aquestes,
1: sí,
0: no?, d'aquestes,
1: sí,
0: d'aquests,
1: sí,
0: remeis també, però bé, en aquest cas, doncs, això, d'aquestes persones, homes i dones, que es dedicaven, doncs, a això, no? I a més, doncs, això, la necessitat, doncs, d'aplicar els seus coneixements per, bueno, això, per curar. El protagonista, l'Arnau Feiner, és ramaller i persegueix un somni, que el seu fill Genís estudiï medicina i adapti aquests coneixements a la medicina actual. És a dir, el que diem, no? Per un costat sí que curen, però clar, hi ha altres, diguem-ne, malalties o danys que no les pot curar potser un remei, no? Hi ha una operació, una trencar-se algun òrgan o alguna, no sé, un braç o una cama, i el que és un propòsit molt ben intencionat sembla que toparà amb les altes jerarquies, com sempre, de l'Església, i perillarà la saviesa d'anys de transmissió oral, i on les dones seran les més perjudicades. En aquest cas són remeiers i remeieres, no? I ens va narrant la història d'aquesta família feiner i de les dones que l'envolten, no? Per un costat és un món, doncs, també que atrau, no? Però també dur i difícil. Estem parlant del segle XIII, de poder ja segle XIV una mica a la baixa edat mitjana, no? I l'autor es dedica, el Lluís Jac, a fer una crítica social i una denúncia pel tractament, sobretot, cap a les dones, no? Estem parlant també del tema de les bruixes o de la bruixeria, que ho relacionaven amb això, i pobres dones, doncs això, que ha quedat una mica, això, ets una bruixa, no? Com despectiu, no? Em fa ràbia això, perquè era una mica bruixa. Poder ara millor no dir-ho perquè té aquestes connotacions, no? Com els estudis de la medicina, que malgrat que van ser les cuidadores dels malalts, no es va reconèixer, no poder entrar a una facultat de medicina les dones fins al segle XIX, i a més en durien haver-hi poquíssimes, no? Per tant, vull dir, quants segles que la dona no va tenir dret, en canvi els homes sí, a accedir als estudis de medicina, no? I també, doncs una miqueta, doncs, el que ha fet l'autor, doncs, és reivindicar el món femení, i és el mica principal d'aquest llibre, però sense oblidar, doncs, també el remeier que fa que el seu fill també l'animi a estudiar, doncs, medicina, no? I clar, i sobretot criticar, doncs, que tant la noblesa com l'Església i també una part de la població criticava moltes vegades aquestes persones que feien aquestes cures, no? Que algunes estaven mal vistes, però sobretot per les dones, relacionat això, amb el tema de les bruixes, no? Mira, vull ser fet curteta avui.
1: Mira, curs però intens.
0: Sí, perquè això ho recomano a altres. Ha fet 4 o 5 novel·les el Lluís Jac, i sempre una mica toca una mica el tema històric, no? Tant actual com una mica amb aquest tema, doncs sembla que li interessi una mica la novel·la i història, i la novel·la històrica. Per tant, us recomano, doncs, això, Les dones de la principal i el llibre daurat, no? I ara, doncs, també una miqueta, doncs, per acabar, he pensat, i que a veure, clar, Lluïsa, no en diem cançons, però he pensat, a veure, ja que aquest llibre una mica, aquestes tres dones emprenedores eren propietàries de molts camps de vinyes, dic, aquesta poesia, que a mi sempre m'ha agradat molt, de Josep Maria de Sagarra, aquest gran poeta, també va escriure novel·la, no?, que és el Josep Maria de Sagarra, de Vinyes Verdes vora el mar. I trobo que Lluís Jac dona una musicalitat que no sé, que te l'imagines, no?, una miqueta, sí. Però la poesia és també una miqueta, no?, quants poetes, la seva poesia ha estat feta cançó, no?
1: Correcte.
0: Com que les cançons també són poesia, sí, però sí, a mi m'agrada molt aquesta, perquè, bueno, la manera també de conèixer els poetes, no? Jo, de jove, que llegia molt poc, vaig conèixer gràcies a, jo què sé, a un Paco Ibáñez, els poetes de l'època, i per tant han fet molta feina interessant els cantautors.
1: Molt bé, i tant.
0: Per tant, aquí us deixem. Que el raïm està, alguns jocs ja està collit, a d'altres no.
1: Sí, alguns
0: no.
1: Jocs ha començat, sí, la verema, altres la verema. Sis, una de les més temperanes d'aquests darrers anys.
0: Doncs us recomano que llegiu molta poesia de Josep Maria de Sagarra, que val la pena, un altre dia en parlarem, i ens quedem en Vinyes Verdes, vora el mar. Aquí no en tenim gaire, vora el mar. Per exemple, països com Grècia té molta vinya vora el mar. Doncs sí. Aquí...
1: Gràcies,
0: Josep Maria de Sagarra,
1: fieu-vos
0: i que la calor no ens faci desmaiar-nos.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ei.
1: Ana nena. ¿Cómo es eso, niña?

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
1: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies. I fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts d'ells amb calamarsa o pedra. A moments de xafac després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora i tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
1: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, perdó, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant, per anar a la platja. I que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit. O sigui que no és correcte, pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
1: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
1: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
1: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla Procicat.

0: Nadal, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
1: A menys de dues setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Es n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
2: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
3: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
2: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
3: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
2: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
1: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
5: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
4: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trillas, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
6: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar pues, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
4: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges

0: es coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu, es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
1: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit, amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
2: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
3: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
1: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
4: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
1: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.
5: I a les flors i a l'amor. Ai, que
1: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
0: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de nou i de la gamma alta de 8 i descarten el pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no es carta d'intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confirmen portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Màrtirs Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
0: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
8: Amazing, of course. Really happy.
9: És increïble, és clar.
8: Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit.
9: We're working every week.
8: És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
9: It was a good game.
1: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
10: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporada, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
0: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
1: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
0: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
1: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
11: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final quedarà 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
0: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
12: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
13: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a l'Ezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
12: El rival al Montpellier és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
0: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
1: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneco Aguilar.
15: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc ja agafant ritme i content.
14: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
15: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
14: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
0: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
1: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
16: la xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
18: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
16: Xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
1: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus, una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. Aquestes hores del migdia les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. En moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals del segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
1: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
1: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
1: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica, de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
0: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
1: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
1: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
20: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
21: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, o per anar a la platja, i que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
2: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 al dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu pare. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
1: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
3: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
22: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
3: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
1: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
0: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
1: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
1: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
1: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
1: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
4: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
5: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
4: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
5: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
4: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
1: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
6: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
23: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
6: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
0: Seguim parlant de protecció civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
0: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
1: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
9: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des de que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que, evidentment, que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
8: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
0: I d'altra banda, a Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada, el terme municipal de Sant Cugat és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
1: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
10: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
11: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
10: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
0: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final quedarà ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redis s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Recasens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoní, Wandy i Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? O relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament repassem ara mateix l'estat a les carreteres catalanes, que és de normalitat en general, exceptuant l'AP7 en dos punts concrets, on entre Castellbisbal i Martorell en direcció Girona hi ha la calçada tallada en aquesta direcció. També, en aquest cas, entre Salt i Vilablareix hi ha dos carrils tallats que fa que hi hagi circulació amb retencions en direcció Figueres. I seguim parlant de trànsit, i és que el Servei Català de Trànsit ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I seguim encara en plana de trànsit, però parlem de que avui, dissabte 1 d'agost, els conductors paguen un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'avui. Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. I seguim en aquest cas en una afectació del govern espanyol, canviant de terç, i és que el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, actualitza la xifra de morts fins a les 67 persones. I en plena de successos, un home de 65 anys va morir el divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en aquesta plana de successos, nou treballadors d'una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Sobretot informen des del cos de bombers que no s'ha de preocupar la població, ja que està això concentrat en aquesta zona. I per últim parlem del temps, i és que Protecció Civil activa el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Atenció al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: L'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Bona tarda, ciao a tutti, Joan Maria, Llorenç i companyia. Vi saluto una volta al tornato qua a la nostra amata Catalunya, després d'haver estat aquest darrer cap de setmana a la ciutat quilòmetre zero d'Itàlia. Sono stato a Rieti. Là sono andato alla premiazione del Premio Nazionale di Letteratura Filippo Sano, un premi che es va crear l'any 2017, un any després, concretament, del terratrèmol d'Amatrice, un terremoto que ha colpito quel piccolo paesino i que va causar, si ho recordeu, quasi bé 300 morts. Arran d'aquell terratrèmol, els pares i genitori de Filippo Sana, que ha estat l'última víctima mortal de quel terremoto, van crear diverses accions i entre elles aquest premi que recull cada any els treballs que arriben de tota Itàlia de gent jove, adolescents, estudiants, al voltant cada any d'una temàtica. Quest'anno si ha scelto la temàtica di l'esperanza, ok? Tutta la gente che ha fatto qualcuno scritto per questo premio, per questo concorso, doveva scrivere sull'esperanza. I amb aquest punt de partida amb l'esperanza s'ha fet l'entrega a la Chiesa de San Domenico, que és un espai magnífic amb un orgue barroc monumental, i allí una giuria popolare, anche una giuria tècnica, dos jurats, uno di 30 persone, una giuria demoscòpica de tota l'Itàlia, l'altra una giuria tècnica formada per 4 persones diferents del món de les lletres, han decidit en directe qui havia de guanyar justament aquest guardó, aquest reconeixement. Al final se l'ha endut una estudiant del Lazio, e questa ragazza che vince ha vinto una ruta culturale alla città di Lecce. Cada any es fa aquest premi, el guanyador se'n va a gaudir culturalment d'alguna ciutat italiana, tot i que algunes vegades aquest premi ha anat també a Catalunya, és a dir, en el sentit de que un any el guanyador va tenir com a recompensa visitar les ciutats de Tarragona, Reus i les comarques de Tarragona. Per tant, he estat allí en aquesta premiazione, sono stato là, Rieti, si non avete stato mai, vi dico, è una città veramente meravigliosa, è una città che è bagnata per il fiume Velino, è una città con molta storia, il chilometro zero dall'Italia, anche ha molta storia a livello monumentale, ha un bello museo archeologico, ha una grande area verde, questo la fa una bellissima città. Per tant, no us dic res més, que tornaré a Itàlia ben aviat, a l'octubre, per presentar diversos llibres, però avui us volia comentar això, que hem fet aquesta premiació, que ha anat molt bé i que, d'alguna manera, Catalunya, les comarques de Tarragona, hi han estat representades per part d'un servidor. Que us vagi molt bé la setmana. Ci vediamo, parliamo, arrivederci.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: E di colpo

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: Joan Molines, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Sí? Sí. Festa major, bé?
4: Sí, sí, sí, tranquil·leta.
3: Bueno.
4: Sí. Sí, sí, he aprofitat també per descansar, per sortir una mica.
3: Molt bé.
4: I bé.
3: No participes a cap ball ni aquestes coses, no? Com
4: no, abans...
3: Bon vendrellenc que ets...
4: No, jo no em considero BTV.
3: Jo... No, no, jo no ho he dit, dic bon vendrellenc.
4: Bueno.
3: Jo sóc bon vendrellenc i no sóc del Vendrell, ni visc al Vendrell,
4: jo
3: però em considero bon vendrellenc.
4: Jo he sigut de Vendrell de tota la vida i em considero poc vendrellenc.
3: Havia sortit abans per això en algun bar?
4: Sí, i abans, sí. Abans havia fet, l'únic que els últims anys ja ho miro des de fora, també vaig al meu ritme. I...
3: Podem saber?
4: Sí, havia estat a la Víbria, després al... al Borinot, i amb algun altre així també.
3: Molt
4: sí.
3: Bé, sí, oi, sí, doncs al foc, principalment.
4: Sí.
3: Que bé.
4: No, jo sóc molt arrítmic, així que jo els balls populars li deixo per la gent que en sap més que jo.
3: Bueno, el foc també té el seu punt.
4: No,
3: de...
4: sí, el foc m'agrada. Sí, sí, sí.
3: Bé.
4: No, jo la miro des de fora.
3: Doncs
4: sí, i a més, com tenim l'oficina i a la plaça Vella, des de dalt
3: clar, ho tens.
4: Es veu espectacular.
3: Sou privilegiats,
4: sí,
3: és obvi. Exacte, tot el
4: sí,
3: que passa
4: sí.
3: En aquest escenari principal que sempre és la plaça Vella. Doncs bé, això, festa major finiquitada, anem més enllà ja. I justament avui ens vens a parlar, crec, d'un projecte personal, empresarial... i que ha agafat molta volada.
4: Sí, fa, no sé si 2 o 3 programes vaig dir que estava esperant que em confirmessin un tema, que ens l'adjudiquessin per poder-ho anunciar. I l'altre, el dimecres passat, si no me'n recordo malament, ja va sortir i em fa molta il·lusió. O sigui, bueno, realment Goyle es crea del botó al pànic, fa 9 anys. Fa 9 anys Goyle es crea del botó al pànic. No es deia Goyle, es deia
3: no.
4: Alerta,
3: sí,
4: era
3: sí,
4: totalment
3: sí.
4: Diferent. I de més, però Goyle és d'allà l'únic que vam tirar cap a altres verticals, no només el botó al pànic.
3: Tot va començar aleshores. Un sí. Projecte, entenc, que es va crear i va començar el Vendrell, no?
4: Sí.
3: L'Ajuntament del Vendrell va ser el primer usuari
4: sí.
3: D'aquella primera aplicació, que era això, que era l'UV Alerta, que és això, era un botó de pànic.
4: Era un botó al pànic. Això neix de la mà de l'alcaldia antiga, de la, del... els que hi havia abans dels actuals i de la mà del Jordi Altarriba de l'exinspector de Calafell i això neix fa 9 anys a mi em venen amb una necessitat que és, hi havia un problema a la Via Verda la Via Verda és la que va des de Vendrell fins a Sant Salvador
3: la ruta del colesterol
4: la ruta del colesterol, exacte sí. Hi havia un problema i entre totes les opcions que contemplaven doncs on era fer una aplicació. I em van contactar i em van dir, volem fer això. Jo en 2 setmanes vaig arribar amb el que jo creia que havia de ser l'aplicació i la van tirar endavant.
3: Molt bé.
4: Ara, per desgràcia, ja no són clients. Ja van preferir no seguir donant el servei. És una llàstima. Però sí, sí, jo dic que sempre amb molta il·lusió que Goyle, que ara és una altra cosa totalment diferent, però el botó del pànic neix aquí a Vendrell fa 9 anys.
3: Ostres.
4: Com a pioners.
3: Sí, interessant. Sí. Molt bé. M'agradarà saber, després ho expliquem, si et sembla, com es dissenya i com funciona una aplicació d'aquestes característiques.
4: I tant.
3: Però anem cap a l'actualitat i aquesta informació, que sí que és cert que ara, el que tu has dit, aquesta concessió d'aquest botó del pànic ha arribat a molts municipis i ciutats de Tarragona.
4: Sí, sí,
3: de tarragonès. Sí.
4: A l'octubre de l'any passat surt una licitació d'instal·lar el botó del pànic a 7 municipis de Tarragona.
3: Val.
4: Que són Reus, Tarragona, Cambrils, Constantí, la Canonja, el Catllà i Montroig del Camp.
3: Val.
4: Ells van fer una licitació conjunta, ells es van ficar d'acord al 7 per dir, mira, volem fer aquesta licitació, volem que aquesta sigui l'aplicació i tot això són les funcionalitats que ha de tenir.
3: Val.
4: És la licitació més dura en la que ens hem presentat, o sigui...
3: Sí? Sí, era... Si ho vas comentar l'altra vegada, eh?
4: Era una licitació molt dura en l'aspecte de que havies de complir molts requisits. O sigui, no només havies de complir el requisit tècnic, sinó el requisit financer, requisit de que ja has d'estar en municipis, o sigui, jo no podia haver fet això si no tingués res abans, perquè una de les clàusules o una de les, dels punts del plec deia que havies d'estar a mínim 3 municipis fent el mateix. Llavors, o et dediques a això o,
3: clar,
4: o no ho pots fer.
3: Complicat.
4: I era una licitació dura, o sigui, eren 50 pàgines entre diferents documents, 50 pàgines de licitació, mica més, mica menys, i una licitació molt tècnica, o sigui, havies de complir molt, molt específicament cert tipus de funcionalitats. I per sort, nosaltres les complíem totes.
3: Molt bé.
4: I molt content. Han sigut 8 mesos patint, perquè clar, amb una licitació no saps qui es presenta, no saps quin pressupost, va per punts...
3: Sí, sí.
4: Encara que jo tenia la confiança de que estàvem molt ben posicionats, perquè al ser una licitació tan dura és una barrera d'entrada per moltes empreses, sempre es pot presentar amb algú. I sí que és veritat que en aquest àmbit som 3 empreses a nivell estatal on nosaltres som la més puntera i la més gran, però clar, els altres també es poden presentar o potser pot néixer algú nou o algú que no coneixem, llavors jo amb això sóc molt patidor. He sigut 8 mesos de patir, però molt content, molt feliç i amb moltes ganes ja de ficar-ho en marxa, que ara estem en l'últim període de la licitació, que és els 15 dies on poden recórrer les altres 2 empreses que s'han presentat, que vaig parlar amb elles i en principi ningú recorrerà, així que deixem passar els dies i molt content. I amb molt d'orgull.
3: Sí, tant,
4: o sigui,
3: jo crec que sí,
4: Sóc una persona que disfruta poc els èxits, perquè és la meva feina, o sigui, la meva feina és tenir èxit, llavors és com si amb un repartidor de correus li demanes que celebri quan reparteix una carta, o sigui, no ho farà, però sí que és veritat que és un gran projecte, o sigui, són molts diners, o sigui, bé, són, en 4 anys són 629.000 euros, és l'oferta que vam fer. Llavors, hòstia, això naltros, per naltros són molts diners, ens ajuda molt a seguir creixent i ens segueix posicionant com a referent estatal en això, que és la part de botó de pànic.
3: Sí. Vol dir que a partir d'ara o l'aplicació ja està dissenyada i es posa en marxa, o un cop ja heu aprovat la licitació, és el disseny de l'aplicació?
4: No, sí. L'aplicació ja havia d'estar operativa, o sigui...
3: Val, és a dir, quan ja opteu a... aquesta convocatòria ja havíeu de tenir l'aplicació ja...
4: És que no podies optar si no tenies algú funcionant.
3: D'acord.
4: O sigui, ja havies de tenir un producte funcionant, desenvolupat, implementat a municipis...
3: Sí. Val. T'ho dic, que cada municipi, o en aquest cas, clar, si s'han ajudat aquestes àrees, té les seves particularitats.
4: Correcte.
3: No?
4: És una licitació conjunta, però són 7 municipis diferents.
3: I tots ells amb les seves aplicacions diferents.
4: Sí.
3: Val.
4: Sí. O sigui, són com 7 aplicacions diferents. L'únic que va sota d'un mateix paraigües, que és l'equip que ho gestionarà des de l'Ajuntament de Reus.
3: Val. Estem parlant molt de l'aplicació i el botó del pànic, però ho podem explicar una mica més?
4: Sí.
3: En què consisteix, eh? Vull dir, què són aquestes aplicacions?
4: És molt fàcil. És una aplicació que permet que la ciutadania pugui enviar qualsevol emergència a la policia en menys d'un segon.
3: Val.
4: Sigui que t'estan furtant, sigui que t'has caigut pel carrer, sigui que t'estan perseguint, sigui que has vist un incendi, sigui el que sigui, que puguis avisar a la policia en menys d'un segon que tens aquesta emergència. Llavors la policia sap qui ets, on estàs i què necessites. Per què?
3: Val.
4: Perquè tu et crees un usuari, sap qui ets, on estàs, estàs geolocalitzat a l'hora d'enviar-ho. Sempre, quan no ho envies, no estàs mai geolocalitzat.
3: No. Quan s'utilitza l'aplicació.
4: Quan s'utilitza l'aplicació i s'envia, estàs geolocalitzat. I després, com tu envies una alerta d'una tipologia, saben què necessites. Que potser t'equivoques i després canvies, però ja sap qui ets, on estàs i què necessites.
3: Val. I és obrir aquella aplicació i apretar aquest...
4: Apretes un botó i automàticament s'envia.
3: Que visualment, és que no la recordo, l'UV Alerta,
4: és una pantalla...
3: no la recordo, Visualment?
4: És una pantalla on tens diferents boletes, a cada boleta és una emergència diferent, i llavors quan tu llisques la boleta al mig, llavors és quan s'executa l'enviament de l'alerta.
3: D'acord, que és arrossegar...
4: I és arrossegar perquè així evitem les falses alertes, perquè si són clics, fer un clic és molt fàcil.
3: Ja.
4: I com no ho permetem, perquè no volem que la gent pugui cancel·lar un enviament per evitar que si passa alguna cosa de veritat ho pugui cancel·lar si algú m'amenaça... Doncs fent el lliscament evitem molts falsos positius. Tenim molt estudiat això.
3: Molt clar. I aquí vindria, aquí on va aquesta part, que a mi també la, crec que és molt interessant, que és el disseny d'aquesta aplicació, sí, que no està fet a l'atzar, sinó que suposo, ara m'ho estic preguntant així a l'atzar, eh? Està feta i dissenyada per utilitzar-la en estat de crisi, en estat d'alerta o en estat de pànic, no? Justament.
4: Exacte. És una pantalla que té diferents boletes, cada boleta és una emergència diferent, uh-huh. Llavors l'enviament és tan sol lliscar. I ja està pensat d'una forma, per exemple, jo sempre ho explico, tinc la mà petita. Uh-huh. O sigui, jo si intento, ara pels que no m'esteu veient, jo ara estic agafant el meu mòbil, i si intento anar-me'n a la cantonada dreta, agafant el meu mòbil amb l'esquerra del mòbil, jo no puc.
3: Clar, no t'arriba.
4: Perquè no m'arriba. O sigui, sí, no més pràctic. Uh-huh. Llavors, vaig dissenyar una pantalla on qualsevol tipus de mà, sigui esquerrà o dretà, sigui d'un mòbil gran, un mòbil petit o el que sigui, fos ràpid d'enviar, perquè en un moment d'emergència no li diràs a la persona, escolti, perdoni, que esperis un moment que envio l'alerta. No, obriràs el mòbil i l'enviaràs d'una forma urgent i ha de ser molt ràpid. Llavors, és un menú circular, al centre de la pantalla, molt visualment, molt... molt pensat perquè el disseny sigui molt fàcil, uh-huh. I allà ho tens tot. O sigui, no has d'anar pantalla dintre de pantalla dintre de pantalla, sinó allà ho tens tot, llisques i automàticament s'envia.
3: Bueno, que és això, que està dissenyat perquè la reacció sigui instantània, i en una situació d'emergència no hagis d'estar entrant en menús i triant allò que necessites.
4: I l'enviament ha de ser en menys d'un segon. O sigui, la nostra barrera de lo màxim que pot tardar una alerta és de menys d'un segon. Llavors, més enllà del disseny, també hi ha molta optimització de sistema, quan et comença a ubicar, quina és la forma ràpida d'enviar-ho, com ho fa, bueno, hi ha tota una enginyeria darrere, bueno,
3: clar,
4: perquè funcioni el més àgil i el més ràpid i fiable possible.
3: Sí, sí, sí. Jo recordo que en alguna ocasió, inclús amb la Sílvia, quan ens havia acompanyat i parlàvem una mica aquesta part visual, que havíem parlat això, de la importància dels colors, inclús de la geometria, tot el que surt, que tot està pensat, i en aquest cas, evidentment, encara més.
4: Sí, sí, tot està pensat i està orquestrat perquè la gent quan entri ja sigui entrar i enviar.
3: Clar.
4: Sí, molt fàcil.
3: Això vol dir que quan veu en la primera vegada, veu començar a dissenyar aquesta aplicació, suposo que tot passa per un primer disseny, no sé si visual o logístic de com ha de funcionar informàticament parlant, però clar, implica que hi hagi molta feina de disseny.
4: Realment va ser una inspiració divina.
3: Ah, mira.
4: Això, quan vaig ficar-me a fer l'aplicació, de tots els tipus de disseny, van fer 4 o 5 dissenys, o sigui, més amb tipus format, em surt la paraula en anglès, grid, que és com taula, per dir-ho així. No, graella, perdó. En format graella, però no m'acabava d'agradar, perquè era molt, molt normal. Jo volia també fer alguna cosa diferent, alguna cosa que la gent reconeixés visualment quan ho veiés. I va ser dels primers disseny que vaig fer, un menú rodó. I l'única aplicació que conec que té un altre menú rodó és Glovo.
3: Som els únics
4: i jo la vaig fer abans de Glovo.
3: Sí, però no és que
4: que ens copiessin d'anar.
3: No, que és
4: Glovo
3: un disseny.
4: Ni ens coneixia.
3: Clar.
4: Però vull dir, dos equips que no té res a veure l'un amb l'altre vam arribar a la conclusió de que el menú rodó és un menú diferencial, és un menú fàcil de fer servir i és un menú peculiar. Llavors, sí que després pues, vam veure els pros i els contres de fer un menú rodó, què passa amb pantalles grans, què passa amb pantalles petites, com això va amb una tablet, com no, i a partir d'aquí sí que vam fer una elaboració molt més àmplia. Però de tot el que hem canviat en 9 anys, el menú rodó no ha canviat.
3: Val, es continua mantenint.
4: És part identitària de l'empresa.
3: Ostres, que bé. Sí. Abans que la creiéssiu vosaltres, existia una altra aplicació similar?
4: No t'ho sé dir. Sé que després d'anar altres sí que s'han creat coses, perquè al final tampoc és que estiguem enviant coets a la lluna. Al final és un botó al pànic. Al final donem moltes més coses, però per el que sempre ens reconeixen en aquest àmbit és el botó del pànic. Pues segurament s'havia fet alguna cosa, segurament. Però a nivell estatal no coneixia.
3: Potser no.
4: O sigui, som els número 1.
3: Clar.
4: O sigui, hi ha molt poca competència amb això, cosa que és bo i és dolent. O sigui, més competència vol dir que tens més mercat. Bo és perquè són menys.
3: No, al final, està bé. I perquè la idea és vostra, o la idea inicialment, o el desenvolupament d'aquesta idea inicialment és vostra. Clar, que hi ha la particularitat de que és un botó del pànic oficial, Correcte. No? És a dir, que aquell avís arriba a instàncies de oficials, de policies, bombers, és a dir, que no va a vés a saber on, o amb un enllaç, o amb una companyia privada, en aquest cas.
4: És que aquí la gran barrera d'entrada, que és el que a nosaltres ens protegeix, és que si no tens policia darrere, clar, no té molt de sentit fer-ho. Clar, has de tenir a l'Ajuntament de cara i has de tenir la policia de cara, perquè clar, uns són els que paguen, els altres són els que la fan servir. Llavors, sí o sí necessiten els dos interlocutors alineats amb això. Uh-huh. Llavors, ara nosaltres ja estem amb aquests 7 municipis, ja estarem a 20 i pico ajuntaments, alguns molt petits i alguns molt grans. O sigui, des de, per exemple, Roda de Barà, que són 6.000 persones de mig a l'any, menys l'estiu, que en són moltes més, fins a un Reus, un Oviedo, un Pamplona, que són municipis de 300 i llargs, 300.000 i llargs habitants. O sigui, estem en municipis molt grans.
3: No, no, i tant. Clar, que suposo que tecnològicament les policies d'aquests municipis també han de tenir algun tipus de sistema...
4: No, ells només tenen un ordinador.
3: Això, és a dir, ells ho reben a través també, suposo, d'un programa informàtic o d'una aplicació que tenen ells exclusives, eh?
4: D'una pàgina web.
3: Val.
4: Ells ho reben a través d'una pàgina web. D'acord. Ells només necessiten un ordinador amb accés a internet. No han, no han d'instal·lar res als seus servidors.
3: Jo em referia a això, eh?
4: No han de fer cap inversió.
3: Val, els hi apareix el missatge d'alerta,
4: sí,
3: amb la ubicació, en què consisteix, llavors ells envien,
4: correcte,
3: la patrulla o el que faci falta.
4: Correcte.
3: Ostres. I s'ho pren bé, la policia?
4: Sí.
3: Sí? És un bon sistema per ells?
4: Sí. Amb tots aquests anys només ens han deixat de ser clients un ajuntament.
3: Que és aquest
4: del Vendrell.
3: I per què? No hi entrarem, eh? Però hi ha una altra empresa que fa això o actualment no hi ha botó de pànic aquí al Vendrell?
4: No hi ha botó de pànic. I jo sé, no amb 100% de certesa, però tinc... o m'han comentat que estaven buscant alternatives bastant més cares que la nostra.
3: Sí?
4: Però no sé, això hauríem de portar algú que
3: No, sí.
4: Algú d'allà.
3: No deixa de ser curiós.
4: No deixa de ser curiós i a mi em sap greu que d'on neix una aplicació així, jo en vam ser pioners, perquè sí, vam ser pioners amb això, que s'hagi deixat de banda. Però bueno...

0: així, però bé, no, ja dic, no, no hi entrarem.
1: Podríem parlar de moltes històries, no només nostres, podríem parlar de moltes més històries.
0: Sí.
1: On estaria molt bé que s'apostés algú més pel,
0: estaria bé
1: pel talent del territori, no només nostre, o sigui, hi ha molt de talent aquí.
0: Per la xarxa empresarial
1: hi ha molt de talent i hi ha gent molt bona fent coses molt guais que més enllà de tecnologia, de molts altres àmbits, estaria genial que s'apostés per això també.
0: Clar. Perquè clar, aquí suposo que rere tot això també per part vostra, com ja com a empresa, Joan, que a vegades sempre parlem d'aquest biomi, no?, d'empresari, en aquest cas, vosaltres sou tecnològics, però també no deixeu de portar una empresa amb el que significa, etc. També intueixo que deu haver-hi una part comercial.
1: Sí.
0: És a dir, teniu un equip que parla amb ajuntaments, amb policies, oferint, en aquest cas, ja sé que feu altres coses, però en aquest cas oferint això, suposo, no?
1: Sí. En tot el tema dels municipis, sí que és veritat que no tenim un equip dedicat a municipis, per una simple raó, sinó és com nosaltres som una eina addicional, o sigui, nosaltres no som una eina crítica com a tal. O sigui, hi ha, per exemple, software policial, que és crític perquè una policia funcioni. Hi ha pues, diferents software que són el seu dia a dia, és com el seu programa del dia a dia.
0: Sí.
1: Nosaltres som un afegit. I no serem mai un software policial, perquè no és el nostre.
0: Sinó
1: nosaltres som un afegit que dona un gran valor al municipi, ajuda la ciutadania, ajuda l'Ajuntament i ajuda la policia, ajuda a les tres parts. Clar, però no som de vida o mort, per dir-ho així.
0: Ja.
1: Clar, nosaltres tenir un equip dedicat a això... Hi ha municipis que els tanquem en un mes, hi ha una reunió, hi ha municipis que tardem 4 anys en tancar-los. Mantenir tota una plantilla amb tant de temps se'ns feia farragós. Llavors, jo sóc el que vaig a vendre municipis.
0: Sí, tu fas de comercial també?
1: Sí, bueno, jo faig de tot. Però sí, tinc bastanta tasca comercial. I després, nosaltres tenim acords amb empreses que venen solucions a municipis, que nosaltres som una de les solucions que venen. O sigui, per exemple, càmeres, radars, software policial. O sigui, tenen un ventall de diferents opcions i nosaltres som una de les opcions que comercialitzen. I això ens va molt bé, perquè sí que és veritat que ells cobren un percentatge de la venda que fan, però per nosaltres no és una inversió de cost fix per tenir doncs, empleats o el que sigui, sinó vaig jo i el cos que jo comporti, però ens acostumen a venir perquè aquestes empreses ens venen als municipis o inclús municipis que pregunten per nosaltres. O sigui, escolta, he vist que tal municipi hi ha un botó al pànic. Qui és aquesta empresa? Llavors, així va venir Gelida, així ha vingut Olot, també, que són altres municipis que també ho ficarem en marxa, ara durant l'estiu. Llavors, Gelida va venir a través de Vilafranca i Olot a través d'un de les empreses aquestes que ofereixen altres tipus de serveis.
0: També entenc que la personalització de cada municipi o de cada ciutat, de cada ajuntament, deu canviar, no? Suposo que no sé si canvien els dissenys...
1: És a dir, l'únic que no canvia és el menú rodó.
0: D'acord.
1: Això no canvia.
0: Perquè l'aplicació base és sempre la mateixa.
1: I perquè sabem que funciona.
0: Clar, no i tant.
1: És peculiar, és representativa i sabem que funciona. Llavors, personalitzem qualsevol aspecte de l'aplicació. Colors, icones, logo...
0: Escuts al municipi.
1: Escuts, qualsevol cosa es personalitza. L'únic que no personalitzem i no personalitzarem a un curt plaç, de moment, és el menú rodó. És identitari nostre.
0: Això no canviarà, eh?
1: No canviarà. És el que ens diferencia.
0: No, està bé. Però clar, també el que deies tu, no? Es busca, en aquest cas, la simplicitat per estalviar l'errada, no? Per evitar l'errada. Com tot més simple, més difícil és que pugui arribar a fallar, no?
1: Correcte.
0: I una mica va per aquí, eh? Sí.
1: I això tenim molt medit de lo bo que és aquest menú per enviar el botó al pànic.
0: Clar. Però clar, això fa que sigui més complicat de fer, entenc, no? Allò de dir, buscar sempre la simplicitat, allò, el menos és más, fa que sigui més difícil el contrari que ens podem imaginar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i no només això, sinó la gent té una conceptualització d'aplicació peculiar, perquè al final diuen, mira, doncs jo m'inspiro amb Instagram, jo m'inspiro amb Airbnb, m'inspiro amb WhatsApp, m'inspiro amb tal, i la gent espera aquestes coses. Clar, quan tu els hi vas amb un menú diferent, diuen, hòstia, és peculiar. Tu els expliques el per què i la gent ho entén i ho compra.
0: Sí.
1: Però inicialment és, hòstia, quina aplicació més peculiar. Però és...
0: Bé, és això.
1: Sí.
0: I es descarrega com una aplicació totalment
1: aplicació normal.
0: Aplicació
1: amb el nom que cada municipi vol, per exemple, el Vendrell es deia Euvalerta, Calafell es diu Seguretat Ciutadana Calafell, em sembla. A Xavi es diu Xavi Alerta, a Recife Alert, a Pamplona.

0: Pamplona PMP Alerta, o sigui, cada un tria el seu nom.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això, això deixem a l'equip de màrqueting i de comunicació de l'Ajuntament, que tria el nom que vulgui.
1: Molt bé. I així com a, com a, com a, com a concessió, com el que heu optat ara amb aquests municipis, era la primera vegada que ho fèieu?
0: Així de gran, sí.
1: Així de gran...
0: És la licitació més gran mai feta del Voto al Pànic a tot Espanya.
1: D'acord. Ostres, sí, val, sí, val, val. Per posar magnitud el que significa, i que per això és noticiable, i per això ho veurem als mitjans de comunicació,
0: no,
1: ja, justament.
0: Jo no vaig trobar, ni jo, ni la intel·ligència artificial, ni ningú va trobar una, o sigui, una licitació tan gran del concepte del Voto al Pànic a nivell estatal a Espanya.
1: Val.
0: Sí, sí. Guai, molt,
1: no, no, està molt bé. Està molt bé, està molt bé. A més, amb això, tenint en compte aquesta funcionalitat de bueno, que qui més qui menys, jo crec que ja tothom va amb un mòbil a la butxaca, que és aquesta intenció. També crec, no sé si és parlar de la competència o no, però sí que, per exemple, Google té, no? Jo crec que tu pots configurar el telèfon que tocant-lo diverses vegades també afegir una alerta i aquestes coses,
0: sí,
1: no?
0: Sí, són coses diferents. Això, contactes amb el 112, això ja són sistemes més governamentals.
1: D'acord.
0: Però només et permet fer l'SOS.
1: Uh-huh.
0: Hi ha municipis que volen SOS, emergència mèdica, incidències via pública, o sigui...
1: Val, ho unifiquen tot.
0: Sí, i no només això, sinó el sistema no només permet enviar l'alerta, sinó permet també que l'Ajuntament et pugui enviar notificacions. Llavors, des d'un s'estan passant bitllets falsos, a una bona festa major, a un hi ha un carrer tallat. O sigui, també li permet a l'Ajuntament enviar comunicats a tota la ciutadania.
1: Va, sí, doncs aquesta aplicació es converteix en un punt de contacte,
0: és una eina de
1: comunicació.
0: De comunicació bidireccional, sí.
1: Val.
0: Sí, sí, sí.
1: Val, altra vegada les dades pel mig, ja veig.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: En certa manera, és a dir, que a l'Ajuntament els interessa conèixer les dades de la seva ciutadania per adreçar aquestes informacions públiques, eh? No, no per res, eh?
0: Bueno, i perquè
1: per
0: hi ha...
1: Informacions.
0: O sigui, si tu ara busques, per exemple, la informació de Vendrell, està molt desperdigada.
1: Uh-huh.
0: Està algú a la web de l'Ajuntament, algú amb l'Instagram de festes, algú al no sé què del TAC, algú amb... Bueno, o sigui, està desperdigada per diferents canals. Nosaltres el que intentem és unificar-ho, unificar els canals.
1: Molt bé.
0: Que estiguin en un sol punt.
1: Val, i això amb la mateixa aplicació, entenem,
0: sí.
1: Doncs? Sempre amb la mateixa aplicació.
0: Sí, perquè tenim múltiples aplicacions, no té sentit.
1: Val.
0: No, perquè t'has d'instal·lar diferents aplicacions...
1: No, no, sí, sí, sí, sí.
0: La gent ja reticent en instal·lar-se en una,
1: ja.
0: Com per instal·lar-se en diverses.
1: És veritat, és veritat, sí, és veritat. Sí, sí. Ostres, que interessant, el que és això, no només la creació de qualsevol aplicació, sinó... La gestió o la comercialització que suposa per vosaltres això,
0: sí,
1: crec que és molt interessant.
0: Hi ha un punt que per mi és el que més m'agrada, i és que amb això sí que pots canviar la vida d'una persona.
1: Ja.
0: Perquè s'han donat casos on, gràcies a l'aplicació, una persona ha pogut avisar la policia i la policia ha pogut evitar que escalés a més.
1: Ja, ja.
0: O sigui, hi ha hagut casos de violència o agressió sexual... on la gent ha avisat i gràcies a això s'ha evitat el que es podia evitar.
1: Sí, sí.
0: Que no hauria de passar mai, no.
1: No, no
0: hauria...
1: no,
0: o sigui, quan menys gent faci servir l'aplicació, millor és la seguretat del municipi. Però, sinó que la gent sàpiga que tenen aquí una eina.
1: Sí, sí.
0: I això a mi m'agrada molt. O sigui, el trasfons del Voto al Pànic, més enllà de la quantitat de diners, que està genial i és fabulosa... i de l'impacte, a mi el que més m'agrada de tot això és que amb aquest tipus d'aplicacions ajudem realment a les persones i els hi podem canviar la vida. Llavors,
1: no bé, sí.
0: És...
1: No està bé, està
0: és
1: bé.
0: El que a mi em fa moure cada dia.
1: No, no, està clar, està clar. És una visió també molt interessant, i més per la qüestió que sí que també s'ha de dir, que és d'aquella aplicació que tant de bo mai l'haguessis utilitzar, per suposat. Però també no estem en uns temps que sembla que la seguretat personal doncs estigui com molt afectada.
0: Correcte.
1: I jo crec que és molt millor anar amb una aplicació d'aquestes característiques que no anar amb un spray d'aquests pimienta que està molt de moda, o qualsevol altra...
0: No hauríem de necessitar res.
1: No, no, no, per això.
0: Però nosaltres sempre diem, quan menys... O sigui, quan menys la gent faci servir l'aplicació, millor,
1: sí.
0: Però quan l'hagi de fer servir ha de funcionar
1: al 100%. No, però clar, està clar.
0: O sigui, en el moment en què funcioni, o sigui, en el moment que la gent ho necessiti, allò ha de funcionar com oli amb un llum.
1: Sí, sí, sí. Encara que no hagi cobertura?
0: No, necessites cobertura. Però encara que tinguis molt mala cobertura.
1: D'acord. Perquè el 112, per exemple, sí que pot funcionar sense cobertura, no? Alguna cosa... Cobertura telefònica, entenc.
0: Bueno, hi ha coses que van per satèl·lit i de més, però són xarxes tancades.
1: Val, no, tens que veure. És a dir, que molt poqueta cobertura, però sí que veia ara de cobertura, pot arribar a funcionar.
0: Amb molt poqueta cobertura funciona, sí. Amb molt, molt poqueta cobertura funciona.
1: Clar, perquè és molt senzilla i amb poques dades ja pot funcionar. Entenc,
0: Sí, sí,
1: ara
0: sí.
1: M'estic fent una mica com el xulo, eh? S'ha de dir.
0: No, perquè nosaltres ja hem creat tot un sistema molt optimitzat perquè l'enviament de dades sigui molt ràpid.
1: Clar, molt bé. Sí. Hosti, Joan, doncs enhorabona per la part empresarial, només dir-ho, per aquest orgull vendrellenc, que jo també m'hi afegeixo.
0: I tant.
1: I a més aquest orgull de ràdio i de col·laborador, que a més ets col·laborador de la Calaixera.
0: I ho seguiré sent.
1: Sí, no?
0: I espero venir amb més temes així.
1: Sí.
0: Espero venir amb més temes així. En tinc un altre que en parlarem en un altre programa, relacionat amb intel·ligència artificial.
1: Perfecte.
0: Però deixem un altre programa perquè jo he de marxar en 3 minuts.
1: Per això deia, per això em començava a acomiadar.
0: No, molt content i també molt content de posicionar el Vendrell com a referent tecnològic. O sigui, no n'hi ha molts.
1: No.
0: Però jo content de ficar el meu granet de sorra amb això fins que al final pues acabem marxant, si és que en algun moment hem de marxar.
1: Bueno.
0: Però de moment seguirem ficant el Vendrell al mapa,
1: doncs
0: almenys en l'aspecte tecnològic.
1: Sí, Vendrell, hub tecnològic.
0: Ojalà, m'encantaria.
1: Estaria molt bé, eh?
0: M'encantaria perquè vol dir que hi hauria un ecosistema molt bo i un ecosistema lo suficientment atractiu perquè empreses tecnològiques vinguin.
1: Molt bé, doncs que sigui
0: però,
1: així.
0: Però bueno, algú ha de començar, llavors.
1: No, doncs vinga, per això dic que sigui així, que nosaltres ho podem explicar. Joan, endavant, gràcies.
0: A tu,
1: fins la setmana que
0: vagi bé. Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
7: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
8: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

Sento com es mouen les estrelles dins el cel. Escolto el respir dels arbres a cada moment. Busco les paraules.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Encara tenim pendents i encara podem parlar i destacar una mica quines són les estrenes cinematogràfiques que tot just arriben aquesta setmana, sense més. De fet, aquesta setmana les cartelleres reben una de les estrenes més esperades de tot l'any. Marvel, que torna a la càrrega amb una nova aventura de Spider-Man, ara en parlarem, i que aspira a dominar la taquilla, però també hi podem trobar altres projeccions europees. També una producció catalana i una de les pel·lícules independents més comentades en aquests darrers mesos. Així que, si us sembla, repassem les principals estrenes i que, sobretot i sens dubte, passa per aquesta nova versió, bé, aquest nou capítol de Spider-Man Brand New Day.
4: Hola, me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Pero es la verdad.
5: Eres Spider-Man.
3: És la quarta aventura de Tom Holland com a Peter Parker després dels fets de Spider-Man No Way Home. Han passat 4 anys. Ningú no recorda qui és Peter Parker i el jove viu completament sol, dedicat en tota la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però aquesta nova etapa també comporta conseqüències inesperades, tant físiques com emocionals, mentre apareix una nova amenaça que posarà a prova el seu futur. A la direcció hi trobem Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, i que aposta per un to més madur i més introspectiu sense renunciar a les grans escenes d'acció. El repartiment, com sempre, el completen la Zendaya, en Sadie Sink, en John Bernal, Jacob Batalon i Mark Ruffalo, entre d'altres. Les primeres crítiques destaquen que és una pel·lícula més emocional que les anteriors i molts especialistes la consideren la millor entrega protagonitzada per Tom Holland fins ara, poca broma, gràcies a un equilibri entre espectacle i el desenvolupament del propi personatge.
4: Vivir solo con la verdad. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
3: Doncs, de fet, el propi tràiler sí que una mica ja descriu aquesta part emocional o aquesta evolució del propi personatge.
6: Creus que soy el escorpió?
3: I què passa quan arriben aquestes grans estrenes, i aquesta sens dubte ho és, que la resta de cartellera potser queda una mica acomplexada sobre això. Però bé, també hi han bones propostes. De fet, canvi radical de registre. I ho fem amb Mother Mary, un drama musical dirigit per David Lowry. I és aquest trailer.
7: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
3: Anne Hathaway interpreta una gran estrella internacional del pop que prepara el seu retorn als escenaris. Aquest procés la porta a retrobar-se amb una antiga amiga, interpretada per Michaela Coel, i totes dues hauran d'afrontar els fantasmes del passat en una història sobre la fama, la identitat i el preu de l'èxit. És una pel·lícula elegant, amb una fotografia molt cuidada i una banda sonora que té un paper fonamental en el desenvolupament de la història. I la interpretació d'Anne Hathaway, que és un dels grans atractius d'aquesta proposta. Mother Mary.
7: Yo quiero romper mi racha.
8: ¿De qué?
7: De no escuchar tu música.
8: No quise apartarte.
7: Lo hiciste.
3: Tot i que també té aquest punt de comercialitat, aquesta pel·lícula, evidentment que no és de les més cinèfiles convencionals i bé, tot i així segur que arriba a les cartelleres que tenim a prop.
8: Hay una conexión.
3: I després de Mother Mary, altres pel·lícules també destacades. En aquest cas, atenció, producció catalana, que a més és una cinta que està rodada en català, i això sempre està bé. Estem parlant de Mala Bèstia, que arriba als cinemes, una producció catalana dirigida per Bàrbara Ferrer. La protagonista és una adolescent que viu en un centre d'acollida i veu l'oportunitat de començar de nou quan una família decideix acollir-la. Però les seves pors, els traumes i una misteriosa força interior acabaran convertint aquesta aparent història social en un inquietant relat psicològic.
9: Li va deixar marca.
3: És una pel·lícula que combina drama, fantasia i terror subtil i demostra el bon moment creatiu que viu el cinema català. És una proposta diferent, arriscada, però molt interessant. I sí que potser aquesta no arribarà a les cartelleres més convencionals, però bé, la proposta aquí està i per això la volem explicar.
10: Si et fas gran, aleshores desapareixes.
3: I anirem ja en darrera instància a una pel·lícula italiana, que, últimament no n'arriben masses, de produccions italianes. Es diu La última ronda en Venècia. És una coproducció italiana que aposta pel cinema intimista. Dos homes que semblen haver perdut el rumb de la seva vida, que coneixen un jove estudiant d'arquitectura i junts emprendran un viatge improvisat per diverses poblacions de Veneto, que acabarà convertint-se en una reflexió sobre l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats.
11: Chicos, yo me largo ya.
12: Vente con nosotros.
11: En otra...
3: És una història pausada, plena de petits detalls i amb aquell estil tan característic del millor cinema italià contemporani.
13: Julio,
14: ¿qué quieres ahora?
13: Queremos invitarte a tomar la última copa.
14: ¿Esperáis a un amigo?
13: Un amigo. Genio lo era todo para nosotros. Robábamos 30 o 40 pares a la semana. Habíamos creado un negocio con un valor de cientos de miles.
3: El títol és aquest, La última ronda en Venecia. I això acaba composant, en certa manera, les poques estrenes d'aquesta setmana a causa d'aquesta superproducció, i segurament que la recomanació és prou clara, per a aquests amants de Marvel i de cinema i de còmic, Spider-Man Brand New Day, no només perquè és l'estrena de la setmana, l'estrena més espectacular de la cartellera, sinó perquè representa un canvi de rumb perquè fa els personatges de Marvel, que aposten per un Peter Parker més adult, més vulnerable i amb un conflicte molt més personal, sense deixar de banda les espectacularitats, escenes d'acció que poden esperar tots els fans. I fins aquí el nostre repàs de les estrenes de la setmana. També recordar que el cinema continua sent una de les millors opcions per gaudir d'una bona història a la gran pantalla i potser més quan és l'estiu. Així que si aquest cap de setmana només podeu triar una, aquesta que dèiem, i si teniu una mica més de temps, reflexionar i anar a buscar aquelles que també hem explicat. Però sempre ho diem i sempre és així. Trieu quina manera trieu i què feu. Ja sabeu que això, la responsabilitat sempre és vostra. Tingueu bon cinema.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
3: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Tot bé?
11: Tot bé, molt bé.
3: Sí? No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
11: sí,
3: així que va venir,
11: oi? Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
3: Molt bé.
11: I a partir d'aquell moment, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, afortunadament es van accelerar.
3: Que bé, que bé.
11: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest ateneu del centre, i que ens ha estat donant apoio ja de forma més convençuda.
3: Molt bé, que bé.
11: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes a bastament el centre.
3: Home, i tant.
11: És un lloc de molta activitat,
3: sí,
11: cultural, més aviat cultura tradicional, no? Uh-huh. I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
3: que bé.
11: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
3: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
11: Doncs sí.
3: Déu-n'hi de les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
12: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
3: Exacte.
12: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics, i de fet continuem sent un grup d'amics que, veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
3: Val.
12: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
3: Mami,
12: sí, la veritat és que molt bé. Molt
3: sí,
12: bé.
3: Sí, sí, sí.
12: I a més vam començar amb la gent de Llorenç, i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que
3: sí,
12: és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei, que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
3: Que bé.
12: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars, i això, i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé.
3: Clar.
12: És una activitat molt comunitària, i això és el que ens ve de gust de fer.
3: Amb això ja està tot dit, ens ho volem passar bé. No?
11: Sí,
3: jo crec que
11: sí,
3: mica,
11: sí.
3: La base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
11: Sí, sí,
3: no?
11: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat.
3: Ja.
11: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
3: Val.
11: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors.
3: Molt bé.
11: Balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
3: sí, sí, sí,
11: inclús,
3: sí, sí.
11: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica allà més llunyans.
3: Molt bé.
11: I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina,
3: no,
11: per sexes.
3: No hi ha gènere aquí.
11: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se, a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui.
3: Això
11: sí que és molt, molt interessant dintre,
3: sí, sí, sí,
11: dintre d'aquest tipus d'activitat.
3: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, eh? Que sí, eh?
12: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
3: Clar, s'ho passa,
12: passa bé, com deies tu abans.
3: Sí.
12: I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet farem una dins de la festa major.

0: i cau bastant pugui gaudir, i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
1: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, Per això dic, no? Que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no? O què?
2: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
1: Ostres.
2: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
1: Molt bé.
2: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
1: Vull dir
2: que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
1: No.
2: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, vull dir, és molt familiar,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: Vull dir, el ritme.
1: Clar, a més, això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
2: sí,
1: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
2: Sí,
1: en certa manera,
2: sí.
1: Que sí.
2: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
1: sí,
2: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
1: Clar, que bé.
2: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
1: Clar.
2: I la veritat, n'hem sortit emocionats,
1: que bé,
2: crec,
1: que bé.
2: Míriam.
1: Que bé, que bé.
0: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
1: Mm.
0: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
0: Totalment. O sigui, mental i física.
1: Mm-hmm.
0: Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també.
1: I
0: certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mentalment evidentment sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de l'improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
3: Sí.
0: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
1: no, que dolces nivells, també s'ha de dir,
0: exacte. Sí. O sigui,

0: O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Wow.
0: O sigui, que dius...
2: Ostres,
0: a Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això, sí, perquè encara...
2: Amb ell, aquest home, sí. Aquest sí, home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
1: Espectacular. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no, a partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, però això, que comentava abans el Paco és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
2: Sí, perfectament.
0: I a més, tot i que el que deia abans el Paco, no, hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
0: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
1: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que du posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, així ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet aquí que en parlem molt d'aquestes coses i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta, i aquest és un excel·lent exemple, sí, estem d'acord, no, amb això, que
2: sí?
1: Sí.
0: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
0: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
0: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
0: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
0: o sigui, que això,
1: tria.
0: El que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
1: gent.
0: Clar,
1: sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
2: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
0: I a més això, fas molt bones amistats.
1: Clar,
0: sí, a part de... Bueno, ja veus que portem a la vena una mica,
1: Sí.
0: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si aquesta...
2: No m'ha arribat, aquest nivell. No.
0: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
1: Sí,
0: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possible.
1: Clar.
0: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres, moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
0: Si, per exemple, hi ha una festa, ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això.
1: I dona el toc.
0: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes, que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani. O sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb els
1: molt bé, que bé, que veus? Mm. Doncs tot sí, són virtuts, fora, eh?
2: Fora, fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
0: Exacte.
2: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no, no veus una mica aquesta estètica.
0: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
2: Sí, sí.
0: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Uh-huh. Això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit, perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing Barcelona, Swing, que malgrat que diguem Barcelona contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
1: Vaja.
0: O sigui, sempre trobes una moguda.
1: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja em dic que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no? Programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
2: Sí, sí.
1: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, eh? Que això també està molt bé.
0: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et bellugis.
1: Clar, clar, clar.
0: Per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, tal, vas a fer una sessió de swing...
2: I aprofites per quedar-te ballar.
1: Sí, sí, sí, que bé, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que realment ho vulgui provar, tornem a recordar que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam també, és això,
2: sí,
1: eh? Una
2: demà,
1: jam.
2: Sí, demà tenim una jam al Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta o el que duri.
1: Val.
2: O el que duri, i després la jam pues, fins a les 10 i mitja.
0: Exacte.
1: Fantàstic.
0: I serà... Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
2: Ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs
1: que farem
2: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
1: Val.
2: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí... al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
1: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
2: sí.
1: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
2: dic. Home,
0: esperem.
1: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No he sigut jo mai massa a ballar, no se'm dóna massa bé.
0: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè
1: sí?
0: Gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir,
1: sí.
0: I que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
1: Ostres,
0: i ballen bé,
1: que bé,
0: sí, ostres, que bé.
1: Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
2: Gràcies a vosaltres, Pere.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau. They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody. Yeah.

0: out loud and said,
1: I'll be back.
2: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
7: La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.
8: Ja és divendres i un fet que ens ho evidencia, bé, ja fa estona, que estem en aquesta jornada d'avui divendres, però qui rectifica que és divendres és aquesta pròpia secció i aquesta sintonia que ja sona. Montse Porcel, molt bon dia.
9: Molt bon dia, calorós. Sí. I de ple estiu de Caliche, però què hi farem?
8: Bueno, no podem canviar-ho, em sembla.
9: No, mira, és qüestió d'hidratar-nos i avall.
8: Sí.
9: Avui començaré doncs pels més petits, que no ens hem d'oblidar doncs que si fem lectors i lectores des de petits tenim alguna cosa per endavant. A més, és que són els que més, en principi, que gaudeixen, no?, de que els hi expliquis contes, de que els hi llegeixis, que mirin, i hi ha tanta bibliografia que no s'acaba mai, també, no? És com la novel·la, doncs, amb literatura infantil i juvenil. Doncs us en vull recomanar dos, però que és pels més petitons. Un que es diu El ratolí que es va menjar la lluna, d'un autor de la República Txeca, després una mica quatre coses d'aquest autor, perquè té molts contes pels més petits molt i molt interessants. Aquesta doncs és una història doncs així, que en diríem sensible, tendra, no? De l'amistat d'un ratolí que es queda allò embadalit amb la lluna, no? Com que per ell és una cosa doncs com molt, molt important, però clar, se la vol menjar. Hi han unes il·lustracions molt, molt, molt a molts colors, i a més una cosa curiosa també per l'ofici d'aquest autor, amb una tècnica d'aquarela i amb algunes pàgines també que estan trucalades. També doncs hi ha un joc per veure la lluna quan és plena o quan no. Per tant, és un conte doncs, molt, molt recomanable. Aquest autor, Pet Horacek, va néixer a Praga i que des de petit diu he trobat que volia ser il·lustrador. Es nota doncs, amb la il·lustració d'aquest conte i d'altres que ha fet, no? I ell diu que preferia mirar les fotografies i dibuixos de l'interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia 15 anys va entrar a l'Escola Superior d'Art de Praga i va estar treballant 2 anys en una agència oficial de publicitat i de disseny. Després va estudiar doncs, a l'Acadèmia de Belles Arts de Praga, on va conèixer la seva dona, en qui es va traslladar a viure a Anglaterra. Va començar a treballar en llibres per a nens quan va néixer la seva primera filla, diu, i des de llavors no ha parat. I està guardonat doncs, en diferents premis, no? Busqueu perquè té molts contes, però sempre pels més petits. Un molt, que és molt, que, com diguem, que té molta anomenada, que és el monstre blau, l'oca ruca, el pingüí blau, i seria una mica d'aquests contes que en diem àlbums il·lustrats, que predomina més la imatge que el text, no? Doncs aquí us deixo el ratolí que es va menjar la lluna.
8: Molt bé.
9: I acabarem, també pels més petits, el gat esplat, que forma part de tota una col·lecció d'aquest gat. També és un autor estranger europeu, Rob Scotton. L'esplat diu que està nerviós perquè avui és el seu primer dia a l'escola de gats. Està espantat i busca mil excuses per no anar a classe. Un cop arriba a l'escola i veu com el reben els companys, es posa més tranquil. Però tot es complicarà quan la seva mascota, que l'ha acompanyat el primer dia de classe, que és un ratolí, surti de la motxilla de l'esplat a l'hora d'esmorzar. Que és un llibre també molt ideal per parlar amb els nens i les nenes del seu primer dia a l'escola, tant a la llar d'infants com a l'escola.
8: Sí,
9: a partir d'un conte, doncs, introduir aquesta, doncs, que el primer dia, doncs, ha de ser un dia, doncs, de divertit i sobretot treure les pors, que l'únic que serveix a les pors és per anquilosar-nos. Sí. Però bé, està molt bé, també. I, doncs, això, clar, no és qualsevol gat, és un gat negre i molt divertit. I això forma part d'una col·lecció d'aquest autor de Rob Scotton. Això està molt bé de fer aquestes col·leccions doncs, com la vaca Plisplau, perquè, diguem-ne, agafa la idea d'un protagonista en diferents circumstàncies, no? Que també els acosta, en el fons, a la literatura. No?
8: Clar,
9: que
8: sí.
9: Per tant, està molt bé aquestes col·leccions, que n'hi ha moltes, per als més petits, de conte infantil.
8: Molt bé.
9: Ara anirem als grans. Els grans per poder llegir bueno, aquest estiu i sempre, però sembla que l'època de l'estiu...
8: Sí, l'estiu convida, clar, estem de vacances, i
9: sí.
8: Jo crec que qui menys, sempre ens emportem un llibre, no?, per vacances, no?, quan marxem fora, sempre...
9: El que ens agrada llegir, sí, moltes vegades és en format tablet, perquè a vegades, jo em vaig amb avió i m'emporto... És igual.
8: És llegir,
9: no?, a la platja, clar, els llibres tenen aquest petit, bueno, inconvenient, que a vegades són més incòmodes, no? Però bé, sí que és veritat que és una època que crec jo que es llegeix més, sobretot doncs, la gent doncs, que té vacances, que treballa i a l'estiu doncs, pot aprofitar-ho més, no? Començarem per un... pensat en dues novel·les. Una me la va recomanar una amiga també molt lectora, jo no l'he llegit, és aquelles que, però bé, també es pot recomanar perquè el tema em sembla molt interessant, que es diu Comeràs flores. És la seva primera novel·la, de Lucía Soya Sobral. El tema és una mica complex, una mica complicat i de vegades incòmode, com ho explica aquesta autora, no? Que te'n vas donant compte a mesura que es entren al món de la protagonista. I, a més, ho vius des de la pròpia realitat de cada lector o de lectora, no? És que el tema és una mica fort. L'autora ha assenyalat, això ho he trobat i és interessant en algunes de les entrevistes per promocionar aquest llibre, que el sentiment que es repeteix en les dones és el de culpa en moltes situacions, però amb aquesta, amb el tema d'aquesta novel·la, potser encara més, no? El que li va, doncs, impulsar escriure l'obra sembla amb molta ràbia, perquè és un tema, doncs, molt delicat i injust. Explica que durant el procés de creació de la narració es va adonar que sobre la víctima no sols recau la violència de l'abusador, també que la classe social també té un paper important a les conseqüències de les violències que reben. A veure, sí i no, perquè jo penso que el tema, doncs, de la violència, en aquest cas concret, cap a les dones es dona, crec jo, en qualsevol classe social.
8: Sí, tant, que sí, sens dubte.
9: Inclús en qualsevol ambient, no un ambient és pitjor que l'altre, no? Llavors ella afegeix, la precarietat influeix en el fet que quan vulguis anar-te d'una relació no puguis fer-ho per no tenir on anar. No sols perquè l'agressor va ser capaç de trencar la teva xarxa, sinó perquè potser no tens diners per llogar un pis o per refer, doncs, econòmicament la teva vida. A veure, això és la història, no? Però jo crec que passava molt més a l'època, diguem-ne, quan jo era jove, m'explico. És a dir, quan, no sé, alguna vegada ho hem comentat, no?, que estem parlant de l'època, diguem, de l'època del franquisme, hi havia unes lleis. A veure, no era obligatori que una empresa ho fes, però a moltes empreses hi havia dins la contractació que quan una dona es casava havia de plegar. Per tant, ho permetia la llei, no eren totes les empreses, però això es donava. Què passa? Et cases, et va malament el matrimoni, i què feies tu? Què feies? Clar. En família, i moltes dones, i això és la realitat, no cal escriure novel·les per veure, jo ho he vist també al meu voltant, de dones que no es van poder divorciar perquè econòmicament no ho podien fer.
8: Aquesta dependència cap a...
9: I a mi no eren dones que dones maltractades, no, però bé, que no els hi va anar bé el matrimoni,
8: no, que sigui, doncs...
9: i van voler, i no podien, i van haver de diguem-ne, aguantar, perquè econòmicament, a veure, si és veritat que podien buscar feina, això també és veritat, no? Però moltes vegades, doncs clar, ja havien sortit del món laboral, potser ja eren grans, bé, per tot un... I ara potser això no crec que passi tant. Però bé, això és el que la novel·la, doncs, transmet, no? Que aquesta protagonista es troba, doncs, això, sola i sense mitjans econòmics, no? I a part això, molt recalca el sentiment de la víctima i el sentiment, doncs, de culpa. Per tant, una novel·la, doncs, una mica, doncs, bueno, que tracta aquest tema, no? Aleshores, diu ella també, diu, quantes més eines tingui serà més fàcil detectar-ho a temps. Aquestes eines poden ser de molt tipus, jo crec. Al voltant, que t'ajudi algú, la família, que es dongui... Vull dir, que realment t'apoyin, a vegades, doncs, una amistat, o que diguis, no, a mi em passa alguna cosa i vaig, jo què sé, a una teràpia, etcètera, no? Però que no és igual sortir d'una relació si no arribes a fi de mes que si tens molts diners. Bé, aquí ho deixem, no? L'autora, doncs, amb el llibre, ajuda a acostar al públic l'experiència de dones que han sofert violència masclista. Però l'autora també explica que per crear el personatge, això també va bé de documentar-se prèviament amb persones que han passat per això. Creuen que són les úniques que estan passant per això i se senten ximples en creure que estan soles, però quan vaig començar a observar comportaments em vaig adonar que els d'elles es repeteixen moltíssim. Sembla que hi ha un manual no escrit per a ser un maltractador. És a dir, és un tema, doncs, això, molt complex, molt complex, sobretot quan hi ha fills. Sembla que en aquest cas, doncs, no hi ha fills, no? Bé, doncs, l'autora, una autora, doncs, nascuda a Marín, un poble d'Astúries, l'any 89, tan jove, viu actualment a Oviedo, on ha creat i coordinat des del 2022 el Club de les Lletres Salvatges, el 2023 va ser seleccionada a la residència literària de la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostela, dirigida per l'escriptor Javier Peña. Col·labora a La Vanguardia i escriu per a diverses revistes. Aquesta, Comeràs Flores, és la seva primera novel·la. Sembla doncs, que ha tingut bastant èxit. És de Llibres de l'Asteroide i és de l'any passat, per tant és una novel·la nova, no? Es veu que se n'ha venut, ha tingut un èxit de vendes, cosa que és que es venen pocs llibres, o n'hi ha tants que molts llibres queden una miqueta doncs, amb unes vendes molt minces. Doncs sembla que aquest ha tingut cert èxit, no? I a més ha rebut els premis Ull Crític del 2025 i Càlamo Llibre de l'Any del 2025. Sembla que està en vies de traducció a 14 llengües. Està en català i també doncs, en castellà. Per tant, aquí us deixo Comeràs Flores, no?
0: Home,
9: poder no és una lectura molt estiuenca. Home, bé, amb els... Bé,
0: no,
9: s'ha de llegir
0: sentit,
9: de tot.
0: Sí, sí, sí, s'entén.
9: No, però bé, vull però bé, dir, aquí ja està.
0: Bo sempre... llegir i parlar sobre això, sempre.
9: Ah, això mateix, no cal que sigui el 8 de març. Els 8 de març són sempre. I no haurien de... Bueno, no, d'existir sí, però bé.
0: Sí, però no caldria...
9: La temàtica...
0: Que tant de bo no s'haguessin de celebrar aquestes commemoracions, però que vol dir que ja ho tindríem tot molt més igualat, eh?
9: Sí, sí, sí, no, ja... Però, clar, no parlem de que violències n'hi han de tot tipus,
0: sí,
9: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
9: Això, per suposat, no?, de violències... Però en aquest cas es concreta, doncs, en unes violències de l'home, de les parelles masculines cap a les dones, no? Mm. Bé, i ara acabarem amb un llibre, l'última novel·la, el Lluís Llach, l'autor cantant Lluís Llach, ha escrit algunes novel·les... Jo, per exemple, ja fa temps que vaig llegir i ara també una mica recomanar doncs Les dones de la principal, que està molt bé aquesta novel·la. És l'història de tres dones, tres generacions, àvia, mare i filla, que són unes que tenen propietats de vinyes, per tant, unes dones, diguem-ne, d'una classe social pagesa, doncs alta, i que en un moment donat doncs, se'n fan càrrec de la propietat de vinyes, no? Però clar, per una part hi ha aquesta història, però per l'altra, bé, es diu la principal perquè la principal era un local social del poble on passa aquesta novel·la. Però a la vegada, que també està bé, és com una mena, és una novel·la, és un thriller, no? Hi ha un assassinat, a més el 18 de juliol del 36, del capatàs de la finca d'aquestes tres dones, llavors hi ha una investigació, i és una novel·la, és interessant perquè s'ajunten els dos temes, no? Del tema, doncs, d'aquestes dones emprenedores, perquè, clar, tres dones que se'n facin càrrec, doncs, de la finca, de la vinya, i aquesta investigació per part d'un inspector de policia. Ja la vaig llegir fa temps, però és interessant. Hi ha escrit tres o quatre novel·les més, i la d'avui és la seva última novel·la, que també interessant, que es diu El llibre daurat, amb un subtítol que diu Per què les dones? Diu un altre tema, mira, que també té que veure, no? És una novel·la històrica, sobretot històrica, marcada al segle XIII, i està ambientada a la frontera de Catalunya amb Occitània, en aquella zona, no? I descriu el món de les ramalleres i els ramallers, aquelles persones que a través doncs, de cultivar, de recollir plantes, les convertien en remeis per curar moltes coses, bé, una mica fins ara. Ara també, i a més no deixa de que, és veritat, la indústria farmacèutica es dota d'aquestes,
0: sí.
9: No? D'aquestes,
0: sí, sí, sí,
9: d'aquests
0: sí.
9: Remeis també, però bé, en aquest cas, doncs això, d'aquestes persones, homes i dones, que es dedicaven, doncs, a això, no? I a més, doncs això, la necessitat, doncs, d'aplicar els seus coneixements per curar. El protagonista, l'Arnau Feiner, és remeier i persegueix un somni, que el seu fill Genís estudiï medicina i adapti aquests coneixements a la medicina actual. És a dir, el que diem, no? Per un costat sí que curen, però clar, hi ha altres diguem, malalties o danys que no les pot curar. Potser un remei, no? Hi ha una operació, trencar-se algun òrgan o alguna, no sé, un braç o una cama. I el que és un propòsit molt ben intencionat sembla que toparà amb les altes jerarquies, com sempre, de l'Església, i perillarà la saviesa d'anys de transmissió oral i on les dones seran les més perjudicades. En aquest cas són remeiers i remeieres, no? I ens va narrant la història d'aquesta família Feiner i de les dones que l'envolten, no? Per un costat és un món, doncs, també que atrau, no? Però també dur i difícil. Estem parlant del segle XIII, de poder, ja segle XIV, una mica a la baixa edat mitjana, no? I l'autor fa, es dedica, Lluís Jac, a fer una crítica social i una denúncia pel tractament, sobretot, cap a les dones, no? Estem parlant també del tema de les bruixes o de la bruixeria, que ho relacionaven amb això, i pobres dones, doncs això, que ha quedat una mica, això, ets una bruixa, no? Com despectiu, no? Em fa ràbia això, perquè era una mica bruixa. Bé, poder ara millor no dir-ho perquè té aquestes connotacions, no? Com els estudis de la medicina, que malgrat que van ser les cuidadores dels malalts, no es va reconèixer, no poder entrar a una facultat de medicina, les dones, fins al segle XIX. I a més, en durin haver-hi poquíssimes, no? Per tant, vull dir, quants segles que la dona no va tenir dret, en canvi els homes sí, a accedir als estudis de medicina, no? I també, doncs una miqueta, doncs, el que ha fet l'autor, doncs, és reivindicar el món femení, i doncs, és el mica principal d'aquest llibre, però sense oblidar, doncs, també el remeier, que fa que el seu fill també l'animi a estudiar, doncs, medicina, no? I clar, i sobretot criticar, doncs, que tant la noblesa com l'Església i també una part de la població criticava moltes vegades aquestes persones que feien aquestes cures, no? Que algunes estaven mal vistes, però sobretot per les dones, relacionat això, wow, amb el tema de les bruixes, no? Mira, vull fer curtet avui.
0: Mira,
9: bé,
0: bueno, ha sigut... està bé, curs però intens.
9: Sí, perquè això ho recomano a altres. Ha fet 4 o 5 novel·les el Lluís Jac, i sempre una mica toca una mica el tema històric, no? Tant actual com una mica amb aquest tema, doncs sembla que li interessi una mica la novel·la i història, i la novel·la històrica. Per tant, us recomano, doncs, això, Les dones de la principal i el llibre daurat, no? I ara, doncs, també una miqueta, doncs, per acabar, he pensat, i que a veure, clar, Lluís, ja no en diem cançons, però he pensat, a veure, ja que aquest llibre una mica... aquestes tres dones emprenedores eren propietàries de molts camps de vinyes, dic, aquesta poesia, que a mi sempre m'ha agradat molt, de Josep Maria de Sagarra, aquest gran poeta també, va escriure novel·la, no?, que és el Josep Maria de Sagarra, de Vinyes Verdes vora el mar. I trobo que Lluís A li dona una musicalitat que no sé, que te l'imagines, no?, una miqueta, sí. Però la poesia és també una miqueta, no?, quants poetes, la seva poesia ha estat feta cançó, no?
0: Correcte.
9: Com que les cançons també són poesia, sí, però sí, a mi m'agrada molt aquesta, perquè, bueno, una manera també de conèixer els poetes, no? Jo de jove, que llegia molt poc, vaig conèixer gràcies a, jo què sé, un Paco Ibáñez, els poetes de l'època, i per tant han fet molta feina interessant els cantautors.
0: Molt bé, i tant, sí.
9: Per tant, aquí us deixem. Que el raïm està, algun joc ja està acollit, a d'altres no.
0: Sí, alguns
9: no.
0: Jocs ja ha començat, sí, la verema, altres la verema. Sis, una de les més temperanes d'aquests darrers anys.
9: Doncs us recomano que llegiu molta poesia de Josep Maria de Sagarra, que val la pena, un altre dia en parlarem, i ens quedem en Vinyes Verdes, vora el mar. Aquí no en tenim gaire, vora el mar. Per exemple, països com Grècia té molta vinya vora el mar. Doncs sí. Aquí
0: Gràcies,
9: Josep
0: Montse.
9: Maria de Sagarra.
0: Fins la setmana que ve.
9: I que la calor no ens faci desmaiar-nos.
0: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. 13 persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya, i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Ceuta no ha logrado la normalidad. Que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima marcado por la inquietud y por la preocupación.
1: A Moscou, almenys 3 persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. I els castellers de Vilafranca han descarregat el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilafranca. Nova i la Geltrú.
3: I feel like I can't stand. Sit down. I gotta sit down. I feel like I can't stand. Is that okay, Tony? Did I sit?
1: Així va ser la mort de Big Pussy a Los Soprano, ara 2 dècades després d'aquella escena ha mort l'actor que el va fer immortal.